0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el 7è intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment ja previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: De seguida tornarem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres, 29 de maig. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Abordarem aquestes circumstàncies tot seguit en conversa amb Àlex Abad, vicepresident i referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Dels esports destaquem que Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit, deia al tram final de la seva vida, la fundadora del monestir de Pedralbes. Passen 3:30 de 8:15 del matí. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, 3 avaries compliquen a aquesta hora la circulació a la xarxa viària. Totes han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona. Una altra al Bruc, en aquest cas en direcció Lleida. I la darrera a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que deixa un carril tallat i provoca 2 quilòmetres de cues cap a la capital catalana. Per altra banda, tenim algunes retencions habituals cap al nus de la Trinitat amb afectacions als primers trams de les rondes en sentit sud. I al Llobregat també hi ha lentitud per la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona. I pel que fa al temps, comencem el dia amb molta calor arreu del país i temperatures que a la costa i especialment a les comarques de Girona es mantenen per sobre dels 25 graus. Al matí serà força tranquil, amb domini del sol i molt pocs núvols. A la tarda arribaran alguns núvols a la Costa Brava per l'entrada de vent de llevant, sense precipitacions, això sí, però amb una lleugera baixada de les temperatures a les comarques gironines. En canvi, a Ponent, els termòmetres es mouran entre els 35 i els 40 40 graus. També creixeran algunes tempestes al Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, entre la tarda i el vespre. De cara al cap de setmana, continuarà la calor una mica més moderada, amb més xafogor i tempestes de tarda al Pirineu, que puntualment arribaran també a la Catalunya central.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació de conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents, amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per dormir a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació, a Barcelona, hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara

0: mateix la situació aquí on estàs tu?
1: Bon dia, Helena. Govern i sindicats interpreten de manera molt diferent l'increment de 400 euros que està sobre la taula i que en principi era el motiu que indicava, perquè aquest era l'escenari fa només unes quantes hores, que l'acord estava a tocar i que el conflicte estava a punt de desencallar, d'acabar, però no ha estat així. Els sindicats consideren que aquest no és un increment real, ja que incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta l'increment que l'Estat ha assignat amb tots els funcionaris. Iolanda Segura, des del sindicat majoritari Usted, que explicava fa uns minuts als Notícies en Xarxa que aquest no és un increment real i que volen més per poder dir que la vaga ha acabat al sector educatiu.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: Però el Departament d'Educació continua assegurant que aquest increment salarial de 400 euros suposa una millora substancial, ja que dobla l'acord assolit en un principi amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT. Des d'Educació s'insistia que aquesta és una fórmula que hauria de dirigir cap a l'acord definitiu.
3: Sobretot el que demanaria en aquest cas els sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys.
1: I així estan les coses, Helena. Els sindicats consideren del tot insuficient aquesta pujada de 400 euros perquè consideren que no és una pujada real i han passat tota la nit aquí al Departament d'Educació com a mesura de protesta. El tancament va ser una decisió adoptada de manera improvisada ahir al vespre, després que els sindicats dels mestres van constatar que les coses no avançaven i que Educació es mantenia en aquesta mateixa posició d'increment salarial de 400 euros. Van tallar via Augusta. Aquest matí, a partir de les 10 del matí, esperen que el lideratge de les negociacions, que en principi adoptarà la consellera Esther Niubó, podria canviar les coses, podria millorar l'escenari i es podria avançar cap a posicions molt més consensuades, fins i tot posar fi a una convocatòria de vaga que en aquests moments continua. Els sindicats dels mestres mantenen les mobilitzacions territorialitzades. Avui és el torn del Baix Llobregat i el Penedès. També s'espera una nova concentració a les portes del Departament d'Educació, tot coincidint amb la reunió, ja serà la vuitena, que la consellera mantindrà amb els sindicats dels mestres. I a més s'ha convocat, s'ha organitzat també una performance reivindicativa a Montserrat. Així que, Helena, esperem que a partir de les 10 del matí aquesta trobada entre la consellera i els sindicats dels mestres pugui donar alguna llum sobre com van les coses, si s'avancen a les negociacions i si s'arriba alguna mena de fórmula que pugui satisfar totes les parts.
0: Doncs n'estarem pendents. És evident que aquí on estàs tu hi ha molta expectació màxima, perquè tot i que la reunió no és fins a les 10, ja estem veient passar darrere teu alguns mitjans de comunicació, càmeres de televisió especialment, per captar evidentment aquest inici de reprendre, o aquesta represa de la negociació de la vuitena mesa a partir de les 10. Gràcies, Anna, i et mantenim aquí perquè ens puguis informar sobre el que pugui passar. Gràcies, fins ara. Avui, nova jornada de vaga d'educació, mentrestant, al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra ho ha fet des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant 2 hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I En aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament els pressupostos del seu departament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
4: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
0: I quan encara falten 4 minuts per arribar a 3:15 del matí, Protecció Civil acaba d'aixecar l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busquen evitar mals majors de tipus ambiental.
5: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho veiem cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
0: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
6: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
7: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
6: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté. Doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
0: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà també passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
8: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
0: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
9: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
10: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: La defensa de Jonathan Andic ha presentat recurs contra la presó amb fiança que li va imposar el jutjat de Martorell, que l'investiga per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Montserrat. Alega que no hi ha indicis sòlids per acordar una mesura com la presó sota fiança i critica les filtracions policials. A més, assegura que l'acusat sempre ha estat a disposició dels Mossos i critica les seves imatges emmanillat accedint al jutjat. El recurs també aporta informes mèdics del pare que diuen que tenia artrosi als dos genolls, fet que li podia haver causat la caiguda i la falta de reacció. I afegeix un vídeo on es veu l'empresari caure mesos abans en una visita professional per rebatre que la caiguda fos provocada. El fill del fundador de Mango manté que tenia una bona relació amb el seu pare i que no es va contradir. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir de metro. És una crònica de Jordi Casino.
11: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
11: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
13: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
11: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
0: El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien aturada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre a Tortosa. La causa estava paralitzada des del desembre del 2021 a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolgués el recurs contra la descatalogació del monument i la llicència d'obres per retirar-lo. Ara el jutge considera que ja no hi ha motius per mantenir la suspensió. L'Ajuntament de Tortosa ha rebut la notícia amb optimisme, ja que permet desencallar un dels assumptes més polèmics de la ciutat en les últimes dècades, tal com indica Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa.
14: És una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument.
0: I a Granollers, al Vallès Oriental, continua el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. A la segona jornada de treball s'ha parlat d'urbanisme i del paper de la imatge i dels mitjans de comunicació. A més, alumnes de 23 centres educatius diferents del Vallès Oriental han visitat el Congrés. Oriol Nelo és geògraf especialitzat en estudis urbans.
15: Les nostres ciutats es configuren a través, esclar, de la relació de les persones, de la societat amb el medi, no? I aquesta relació dona a uns més oportunitats que els altres, segons què? Segons la capacitat d'adquirir, d'optar, d'elegir el lloc on podem residir.
0: Minuts per plantar-nos a les 8. Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la seva classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Mitchell Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
0: Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alèxia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi León com de Ona Batlle, serà la Premier League anglesa. I pel que fa al Barça masculí, Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Badalona ja prepara la Supercopa de Bàsquet 2026, que es disputarà a la ciutat els dies 19 i 20 de setembre. La competició comptarà amb els 3 equips ja classificats, el València com a vigent campió, el Baskonia, guanyador de la Copa, i el Joventut com a anfitrió. La quarta i última plaça serà per a qui aixequi la Lliga. El president de la penya, Juanan Morales, valora l'aposta de la ciutat pel bàsquet.
17: La veritat és que jo crec que participar a la Supercopa, tal com han expressat a la presentació, és un torneig que cada vegada té més importància. És veritat que arriba en un moment en què la gent té fam de bàsquet, perquè ha estat tot l'estiu, n'hi ha noves incorporacions, n'hi ha la il·lusió d'una nova temporada, i jo crec que per la sisa joventut participar-hi ajudarà molt i molt a poder començar molt bé la temporada.
0: El Centre d'Esports Sabadell arrenca avui el play-off d'ascens a segona divisió. Juga l'anada de les semifinals al camp del filial del Real Madrid. L'equip de Ferran Costa buscarà a l'Alfredo Di Stéfano un bon resultat per rematar la feina a la tornada a la nova Creu Alta. La prèvia és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
18: El fet que l'eliminatòria jugui a 180 minuts podria fer pensar que l'equip sortiria a buscar un resultat positiu per rematar la feina a una nova Creu Alta que de ben segur es tornaria a vestir de gala. Però res més lluny de la realitat. Ferran Costa ha recordat que el Sabadell va pujar l'any passat jugant totes les eliminatòries amb la tornada fora i que, per tant, el que ara s'han de fixar és només el partit a l'Alfredo Di Stéfano.
19: Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... No és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment, i sense pensar en derivades, o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres, acció a acció dins del partit, i no pensar ni que hi ha una tornada.
18: Una afició que continua volcada amb un conjunt que s'ha guanyat per el seu propi mèrit somiar amb un ascens a segona divisió que seria històric.
0: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV, que han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
20: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, la primera troballa al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
21: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
20: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí, després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents, un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
3: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
2: De seguida tornarem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora. Abans, i al punt de les 8 del matí, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 29 de maig. Protecció Civil ha aixecat fa pocs minuts l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. De seguida connectarem en directe amb Òrrius per veure com va el retorn progressiu a la normalitat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies facin només servir el metro. Dels esports, Michel no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adéu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanquivermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i que era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit al tram final de la seva vida, la fundadora del monestir de Pedralbes. Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, i per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
4: Què tal? Bon dia. Doncs avui divendres, ja sabeu que els divendres sempre hi ha menys volum de trànsit del que és habitual comparat amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora. Aquesta norma avui també s'acompleix, tot i ser plena hora punta, hi ha menys volum de trànsit d'intervencions, però n'hem de trobar. Per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia 2 baixa carregada, però ja és tot el seu darrer tram entre Sant Vicenç dels Horts, Cornellà de Llobregat, lentitud, aturades, per tant, autovia 2 sí que baixa carregada cap a la ciutat de Barcelona. En canvi, la B23 va prou bé, sí que hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. Si repassem l'autopista AP7, la trobarem lenta amb aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès i, de fet, en tots dos sentits de la marxa. I a l'extrem nord de Barcelona, C58 és una altra via amb trànsit, evidentment, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: I la previsió meteorològica és cosa de Lluís Miquel Pérez. Continuem amb un temps absolutament estiuenc. Molt bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, en aquests moments, que són les 8 i 4 minuts del matí, doncs tenim ja temperatures per sobre dels 25 graus a gran part del litoral, també de la conurbació de Barcelona o cap al Cap de Creus. Una altra vegada, en algunes viles del nord de l'Alt Empordà, no s'ha baixat dels 26-27 graus. Som al mes de maig, no s'ha d'oblidar això. I un temps que, per altra banda, desperta completament serè i amb molt pocs núvols arreu de Catalunya. Aquesta tarda, una temperatura igual d'alta que ahir o més encara cap al Pla de Lleida. Per tant, si ahir vam tenir rècord de temperatura a Lleida Capital, per exemple, respecte a la mitjana del mes de maig, doncs avui es superarà probablement aquesta xifra. En canvi, començarà a baixar un palet la temperatura, no gaire tampoc, a les comarques de Girona. Aquesta tarda amb algun ram, amb algun xàfec, amb una tempesta, sobretot a la capçalera del Llobregat, del Segre i del riu Cardener. El cap de setmana ens portarà calor, no se'n va del tot. De fet, a les comarques de Lleida, més de 35 graus a la plana. Arran de costa, molta xafogor. Alguns núvols demà a la costa, fruit d'aquesta mateixa humitat, i tempestes de tarda, les més extenses el diumenge, però serà difícil que surtin gaire de la Catalunya central i del Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Doncs tancada la portada, obrim de nou l'informatiu amb el tema de portada, que és que Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és precisament el motiu que els sindicats hagin optat per dormir a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació a Barcelona hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ens expliques de nou ara mateix? Aquí on ets tu?
6: Bon dia, Helena. Els sindicats dels mestres confien negociar directament amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, a partir de les 10 del matí, i ja seran 8 les trobades que han mantingut amb el Departament d'Educació per intentar avançar en un conflicte que s'arrossega ja fa setmanes i que hores d'ara es topa amb un obstacle, i és que el principal escull és la proposta d'increment salarial de 400 euros que govern i sindicats interpreten de manera molt diferent. Des d'USTEC, un dels sindicats majoritaris, i Yolanda Segura explicava fa uns minuts als Notícies en Xarxa que és un increment amb trampa, que no és real, perquè incorpora una pujada salarial ja prevista, com ara l'augment salarial que l'Estat ha aprovat per tots els funcionaris.
3: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
6: I Yolanda Segura és un dels 17 sindicalistes que han passat la nit aquí al Departament d'Educació, un tancament que serveix com a mesura de pressió abans de l'inici de la reunió prevista amb la consellera Esther Niubó. La consellera ja és dins de l'edifici d'Educació i els diferents sindicats que han protagonitzat aquest tancament es reuneixen hores d'ara amb l'objectiu de consensuar un comunicat que s'emetrà als voltants de les 9 del matí i que haurà de deixar clar quin és el seu posicionament a una hora vista de la reunió que mantindran amb la consellera d'Educació. Així, Helena, aquest increment de 400 euros que s'interpreta de manera molt diferent per part del govern i dels sindicats continua constituint el principal obstacle, tot i que el govern, des del Departament d'Educació, s'assegura. És una bona proposta perquè dobla la proposta original signada amb Comissions Obreres i UGT.
7: Sobretot el que demanaria en aquest cas els sindicats és que reconsiderin la seva situació, Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys.
6: Així que tot pendent d'aquesta nova trobada negociadora a partir de les 10 del matí. Mentrestant, els sindicats dels mestres mantenen el calendari de mobilitzacions i avui és la vaga territorialitzada que convoquen els territoris del Baix Llobregat i el Penedès. També s'ha previst, en principi, una nova concentració a Via Augusta davant el Departament d'Educació, tot coincidint amb l'inici de la reunió amb la consellera a partir de les 10 del matí, i s'ha previst també una mena de performance reivindicativa a Montserrat.
2: Doncs aquí us deixem, Anna, fent guàrdia perquè ens puguis explicar què passa. Gràcies. Doncs, com dèiem, avui hi ha una nova jornada de vaga d'educació al Penedès i al Baix Llobregat, ho recordava ara l'Anna, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant 2 hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. Protecció Civil ha aixecat

0: i a la Clara Sánchez. Bon dia, Clara, dóna'ns més detalls, explica'ns.
1: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, fa uns minuts tot just arribàvem aquí a Òrrius, s'anunciava aquest desconfinament de la població que va establir ahir Protecció Civil després d'aquest incendi, aquest important incendi que, com deies, va afectar vegetació i també una indústria d'aquí, d'aquest municipi. A més, hem pogut saber també a primera hora d'aquest matí que aquest foc s'ha donat per controlat per part dels bombers i perquè ens en expliqui tots els detalls de com està la situació tenim aquí nosaltres l'alcalde d'Òrrius, en Xavier Masgrau. Xavier Masgrau, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
2: Molt bon dia, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder explicar la situació que tenim ara mateix al poble.
1: Primer de tot, dèiem que l'incendi està controlat. Què és el que expliquen els bombers?
2: A veure, portem tota la nit mirant, evidentment, amb dotacions tant de drons com de dotacions terrestres per vigilar que no hi haguessi revifada amb la massa forestal, i el que tenim controlat és de perimetralment la massa forestal perquè no propagués cap a tot, a la massa de la serralada, al litoral i tot. I llavors el que sí que continua l'incendi actiu és amb l'empresa, que evidentment i tal, al tenir la parafina, que és un inflamable, evidentment això no es pot aturar amb el tema de l'aigua, i llavors pues, es va deixant que cremi per si mateix. La veritat és que ara mateix el que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit, i llavors pues, teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina feta. Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que en la parafina i a l'aigua i tal, que d'això que no baixi cap al medi natural. I llavors hem estat treballant tota la nit per material i maquinària pesada de treure la parafina de lo que són les rieres i tal perquè no afecti el medi natural.
1: Molt ràpidament, perquè tenim molt poquet temps, s'ha desconfinat ja la població. Com ho ha viscut el poble?
2: Nosaltres el que hem treballat tota la nit és de que ja que estava confinat el poble, és intentar que el subministre tant d'aigua com de llum estiguessi restablert. Ho hem restablert abans de les 11 de la nit a tot el poble. Podia dir que quasi 99% de la població ha tingut aigua i llum tota la nit, i la veritat que un confinament ha sigut el més suau, exceptuant pues, Can Roure i tal, bueno, on el nucli disseminat i tal de la zona de l'incendi, que sí que és veritat que s'ha cremat tot el cablejat elèctric i tot, però bueno, s'han fet tasques de manteniment i de fer també bypass per poder tirar endavant de que no faltés ni l'aigua ni la llum en totes les cases.
1: Moltíssimes gràcies, alcalde, per atendre'ns, i com ja ho sentíem, que ho deia l'alcalde, encara es veu moviment de bombers aquí a la zona, i tot i que molt menys que ahir, encara es pot veure també una miqueta de fum que encara surt de la indústria.
0: Gràcies, Clara. Un gran ensurt que hagués pogut tenir efectes encara més devastadors donades les altes temperatures que estem patint aquests dies. Gràcies per aquesta fotografia. Que vagi bé. Tot plegat, com dèiem, en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures tan extremes. Les temperatures continuaran, això sí, altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten justament el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny després del Consell Europeu i abans del Consell Federal que el partit celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil

0: escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant, Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
1: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
0: Pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme, textualment, i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
2: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
0: A l'Audiència Nacional, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, es desvincula de l'operació Kitchen. És el cas de la presumpta operació parapolicial orquestrada pel seu ministeri per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, arran del cas Gürtel, entre els anys 2013 i 2015. Anticorrupció demana 15 anys de presó i 33 d'inhabilitació per Fernández Díaz per presumptes delictes d'encobriment, malversació i delictes contra la intimitat. L'exministre popular assegura no saber-ne res.
3: Que yo me entero de esa operación, como entiendo que el común de los mortales, cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación.
4: Mire, usted ordenó en algún momento que se efectuara algún seguimiento en el entorno del señor Bárcenas o que se accediera al interior de algún local de la familia del señor Bárcenas.
3: En absoluto.
0: Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera l'any passat i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny, 19 hospitals, negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el sindicat destaca l'augment de les demores per a visites i remarca que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. De la seva banda, la conselleria respon que la comparativa entre centres no es pot fer de manera equivalent perquè hi ha hospitals que assumeixen més complexitat. Ens ho explica la Maite Polo.
5: El Penedès, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
6: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Diu, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
5: L'any passat va acabar amb una espera de 6 mesos de mitjana per a una primera visita a traumatologia en el sistema sanitari públic, quasi 5 mesos per a l'otorrino i 145 dies per a la prova del son.
0: I el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria. Un canvi que va aprovar el Consell de Ministres i que va entrar en vigor el passat 13 de maig. La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. 9 minuts per arribar a 8:45. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir el metro. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
8: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
7: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
9: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
7: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
0: Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
10: Mitchell Sánchez diu adéu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
0: Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Xavi Pascual ha explicat els motius de la seva sortida del Barça de bàsquet a final de temporada. El de Gavà abonarà la seva clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i amb Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
11: I aquesta és la decisió fonamental quan marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per endavant.
0: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i també sobre la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV, que han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
12: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, la primera troballa al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
13: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
12: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de negociacions i de vaga d'aquest divendres per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí, després de la tanda de la tancada, volíem dir, al departament, que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents, un cop fracassat el 7è intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: Protecció Civil ha aixecat fa poc més de mitja hora l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. L'alcalde de la població, Xavier Masgrau, ha donat l'última hora de l'incendi al Notícies en xarxa.
3: Lo que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit. Teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem-ne, quedi a la parafina.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó XIV. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Dels esports, Michel no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. És divendres i toca fer una repassada a la cartellera de cinema. Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'èlit que pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los Bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents, amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per passar la nit a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació a Barcelona hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, de nou. Quina és ara mateix la situació?
2: Bon dia, Elena. Ja som dins del Departament d'Educació a l'espera que a partir de les 10 del matí arrenqui aquesta nova reunió negociadora entre sindicats, reunió però que liderarà directament la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb Ramiro Gil. Ell és, pertany al sindicat de professors de secundària, un dels sindicats majoritaris, i que han convocat aquest extens calendari de vagues que probablement continuarà i acabarà quan acabi el curs. Ramiro, com estan les coses en aquests moments? Hi ha possibilitat d'acord aquest matí?
3: Doncs bé, les coses estan molt encallades perquè després de la reunió d'ahir en la que vam intentar trobar una negociació, el Departament d'Educació està totalment enrocat amb l'última proposta que ens van fer, que de fet és la mateixa que vam presentar abans d'ahir amb res, petits retocs, i que nosaltres estem disposats a seguir avançant amb la negociació, però des del Departament se'ns van dir que això arribava fins aquí i que per tant o ho agafem o ho deixem. Esclar, aquesta no ens sembla una actitud de voluntat de negociadora i de diàleg, com ha expressat la consellera moltes vegades, no? Per tant, aquí nosaltres estem davant d'una situació en la que la consellera o canvia d'actitud i ve amb una actitud diferent a la que va venir demà, o difícilment podrem resoldre el conflicte.
2: Però, Ramiro, és veritat que l'escenari ha canviat en poques hores, perquè l'acord estava a tocar i l'ambient era de possibilitat de consens i que en principi el calendari de vagues havia de tocar a la seva fi, però alguna cosa va passar ahir al vespre que vosaltres decidiu passar la nit aquí, dur a terme aquest tancament com a acte de protesta que pressiona i molt abans, una hora abans de la reunió amb la consellera.
3: Sí, efectivament, no és que estiguéssim tan lluny a nivell d'arribar a un acord, per exemple, amb la qüestió salarial, hi havia una distància relativament assumible, pensem, per part del departament, però va arribar un punt en què van dir nosaltres no podem proposar-vos res més i ja està, no? Nosaltres vam dir això no pot ser, volem seguir negociant, sou vosaltres els que esteu trencant les negociacions, vam dir que baixi la consellera i que vingui. Quan va venir la consellera, la seva actitud va ser totalment arrogant, de dir, reflexioneu, demà al matí ens tornem a convocar, però això és el que hi ha.
2: Tot obert llavors, Ramiro.
3: Sí, està tot obert, esperem que la reflexió l'hagi fet la consellera i vingui amb una proposta, perquè té un conflicte al carrer, tenen un problema de país que han de resoldre, i és que si no venen amb una actitud diferent de tornar a negociar i oferir allò que estem demanant, que no estem tan lluny, al final les vagues continuaran i el conflicte continuarà.
2: Ramiro Gil, des del Sindicat Professors de Secundària, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Elena, a una hora aproximadament per a l'inici d'aquesta reunió negociadora amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'espera també cap a 8:45 una compareixença conjunta dels diferents sindicats que han protagonitzat aquest tancament aquesta nit al Departament d'Educació. Tot obert, l'escenari ha estat obert i no està gens clar què pot passar després de la reunió amb la consellera.
1: Doncs, evidentment, Anna, molta expectació i no gaire optimisme ara mateix. Gràcies, bon dia, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Protecció Civil ha aixecat fa poc més de mitja hora l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. Això permet la mobilitat habitual de la població. El foc sembla que està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. L'alcalde de la població, Xavier Masgrau, ha donat l'última hora de l'incendi al Notícies en Xarxa.
4: El que és el núvol tòxic no és tan gran, de tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit. Teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme, literalment, i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
6: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
1: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu anomenat Almus serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir el metro. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
8: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
7: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
9: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
7: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: I en un altre ordre de coses ben diferents, el Departament de Territori engega el pla de xoc per restaurar l'estany de Vilaüt i protegir un dels espais més valuosos dels aiguamolls de l'Empordà. Aquest dijous s'han presentat les primeres actuacions, centrades a garantir l'aigua necessària per a la cria d'aus amenaçades i l'eliminació de la vegetació invasora. El Departament també vol recuperar l'ús públic de la zona. Ens ho expliquen des d'Empordà Televisió.
10: El govern ha posat en marxa el pla de xoc per restaurar l'Estany de Vilaür, al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, amb l'objectiu de frenar-ne la degradació i garantir la preservació dels hàbitats i les espècies amenaçades que hi depenen. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaür, ha visitat l'espai per anunciar l'expropiació de la finca.
11: Feia temps que no tenia aigua en el seu interior i, per tant, amb aquesta expropiació i el poder gestionar i regular l'accés de l'aigua en aquest espai, recuperem un espai d'una gran riquesa de biodiversitat.
10: El departament considera essencial mantenir l'espai en un nivell d'inundació òptim. Per això s'ha acordat amb l'Agència Catalana de l'Aigua i la Comunitat de Regants assegurar un subministrament d'aigua de qualitat que eviti l'assecament prematur del sistema. El pla també inclou l'eliminació urgent de vegetació invasora que havia colonitzat la superfície del recinte a causa de la manca de gestió.
1: La revista d'àmbit nacional Soy Barbudo, especialitzada en barberies i noves tendències del sector, organitza cada any una competició entre els millors professionals de l'Estat. El balaguerí Iker Sanz lluitarà per ser el millor barber jove aquest mes de juny. Tots els detalls amb Gerard Díaz, de Balaguer Televisió.
12: El jove va començar a fer tastos amb els seus amics, del que ha acabat sent el seu camí professional, i ara amb 17 anys podria convertir-se en el millor barber jove de tot l'estat. El balaguerí competirà aquest mes de juny en la Buxi Barber League, una competició organitzada per una revista especialitzada en barberies, en la qual l'Iker es va classificar després de guanyar la batalla interna en la seva escola de formació i després d'aconseguir una plaça disputant les semifinals.
13: Doncs jo crec que és com un somni, estar aquí, més que res per l'esforç, la dedicació que he tingut aquí i l'ajuda de mon pare també, jo crec que és essencial.
12: Mentrestant, el jove barber continua treballant amb el seu pare, qui reconeix que, a part de ser un orgull per l'esforç i la passió que l'Iker li posa en la professió, també diu aprendre molt al seu costat. La competició tindrà lloc el 6 de juny a Saragossa i consta d'una prova d'una hora fent un tallat de cabells i de barba a un model, valorant l'estil i la qualitat de la feina.
1: Són 3:15 del matí, és temps justament per a la part esportiva, com sempre, com cada dia ens acompanya la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
14: Bon dia.
1: Michel, que no continuarà a la banqueta del Girona, eh?
14: Sí, el club ha confirmat oficialment la marxa del tècnic després de 5 temporades. S'acomiadarà amb el mal regust d'haver consumat el descens a segona divisió, però se'l recordarà per ser l'artífex dels majors èxits de la història de l'equip, com és l'ascens a primera l'any que va arribar, i també la classificació per a la Champions. El seu futur pot passar per l'Ajax d'Amsterdam. En té més detalls des de Televisió de Girona amb Bru Ortega.
15: Michel Sánchez diu adéu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Michel a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Michel no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
14: Més comiats, Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per la seva banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí tant de Mapi León com d'Ona Batlle serà la Premier anglesa. Mapi León assegura que tanca la millor etapa de la seva carrera.
16: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
14: També dirà adeu Xavi Pascual al Barça de bàsquet. Ho farà a final de temporada, inexplicat els motius. El de Gavà abonarà la clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
17: I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, també perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per endavant.
14: Aquesta nit arrenca el play-off pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça rep el Valdepeñas al Palau a partir de les 9. Els blaugranes, campions de la Lliga regular, tindran el factor pista favorable en aquest play-off. La sèrie de quarts, el millor de 3 partits, continuarà dilluns a la nit a Valdepeñas. El partit serà especial per a Sergio Lozano, a qui es farà un homenatge amb la retirada de la samarreta que va vestir durant 14 temporades. El màxim golejador històric de la secció recorda l'etapa de blaugrana un any després de retirar-se.
18: Yo creo que tienes que llegar a tener esa conexión especial con la gente del Barça y con ese sentimiento del Palau. Y creo que eso es lo que mejor he llevado. Veía a la gente cuando yo jugaba y que era feliz y se veía identificados con mi forma de ser, con mi forma de vivir este deporte. Entonces siempre le digo a los chicos, digo yo, mi mejor virtud era que cuando salía de la pista era un león. Iba hasta el final.
14: Doncs un bon grapat de comiats t'he portat avui, també competició, aquest final de temporada, avui aquest Barça-Valdepeñas del play-off de futbol sala a les 9 al Palau Blaugrana.
19: Molt bé. Nosaltres també t'acomiadem, bon cap de setmana, però t'esperem dilluns.
14: I tant.
19: Que vagi molt bé.
14: Que vagi bé.
19: És divendres, per tant això vol dir novetats a la cartellera, les repassem amb David Navarro.
20: Guanyaré. Faré història.
21: Sí, sí.
22: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
20: Has parlat amb ells?
21: Amb qui?
20: Que ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer manguer.
23: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
24: Es cierto que los ucranianos han sufrido. ¿Se votaría a favor de acogerlos?
23: ¿Herberriu?
24: Sí.
23: Aprobado por unanimidad.
25: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
23: En realidad, son sirios.
24: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
23: No, no, de Siria.
22: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
26: No sé, que no lo entiendo. No me hable como Macron.
27: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
28: amor?
27: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
28: Las dos, creo. Es muy raro.
27: A los 30.
22: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
29: No lo sé.
30: Un poco de drama.
19: Tornem al motiu de portada d'aquest informatiu. Malgrat que l'atenció, evidentment, està situada al Departament d'Educació pel bloqueig de les negociacions, els sindicats han convocat una nova vaga que interpel·la els docents, en aquest cas del Penedès i del Baix Llobregat. Les protestes dels mestres i professors d'aquestes comarques es concentren avui a la muntanya de Montserrat, on a les 12 d'aquest migdia hi ha prevista una manifestació davant de l'abadia. A Monistrol de Montserrat, al punt de trobada d'aquests manifestants, hi tenim el Marc Núñez i l'Andrea Martínez d'ETV. Bon dia, Andrea. Quan i com pujaran aquests docents cap a la muntanya?
31: Bon dia, sí, serà a partir de les 9 del matí quan una de les 3 concentracions d'avui aquí en el Baix Llobregat començaran a sortir ara mateix on som, des del pàrquing de l'estació dels ferrocarrils a Monistrol fins a la plaça de Santa Maria Collbató. La resta de les 2 concentracions es trobaran també a Collbató i a la plaça de Santa Cecília amb l'objectiu de concentrar-se entre tots plegats a la plaça de Santa Maria de Collbató. L'objectiu, per tant, és clar, fer pressió envers de les negociacions que ara mateix a les 10 10 del matí es reiniciaran al Departament d'Educació. Anem ara mateix a parlar amb un dels docents que ara mateix són aquí fent aquesta pressió. Hola, molt bon dia. Quines són les protestes del dia d'avui per part del professorat des d'aquí al Baix Llobregat?
0: Bé, nosaltres seguim. Fa temps que estem organitzades en les assemblees de centre i seguim demanant el mateix, unes millors condicions tant laborals com una millora del sistema públic en general. Menys ratios, una escola inclusiva, per tant seguirem picant i pressionant el departament, i avui també és un dia clau. Tenim les companyes del comitè de vaga que s'han quedat a dormir al departament, per tant a les 10 es seguirà negociant, però nosaltres apostem i seguim apostant per la força dels centres, per organitzar-nos des de la base.
31: Mm-hmm. I quina és la idea del dia d'avui? Quin recorregut teniu pensat fer? Pujareu a la muntanya, no? Anireu directament a la plaça de Santa Maria?
0: No ho sabem, anirem veient, per tant animem a tothom a venir aquí al Baix Llobregat. Avui seguim de vaga, per tant...
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: Cardedeu, capital del món.
4: Avui és divendres 29 de maig de 2026.
3: I acabem de viure la primera nit tropical de l'any. No. Iuhu, no. No és per iuhu. Ja que a partir d'ara... mira, dilluns us parlem de les tropicals, les tòrrides i les roents. És que només sentir això.
4: Doncs espero no estic escoltant-ho. Així que benvingudes totes al 597è Infopodcast Cardedeu.
3: Susana, anem cap al cim?
4: Anem cap al cim perquè avui és el Dia Internacional de l'Everest. Iuhu! També és Sant Just, i tal dia com avui, però de 1985, presentava l'informatiu la Carme Peris i ens explicava que s'havia entrevistat a Roman Ruiz, alcalde de Montmeló, sobre la futura construcció del circuit de Catalunya a Montmeló.
3: Hòstia, no l'haguessin segrestat durant el temps que ho està fent. Mare de Déu Santíssima. Sí, tant de bo no existís.
4: Va, i acabem dient buscar qui pot en maig i alça en agost... No fa pa ni most.
3: Molt bona. M'agrada aquesta. Va, i ara comencem explicant-vos que al ple d'ahir van passar moltes coses. Van passar coses de l'aigua. I és que mentre el govern explicava que augmentava la part fixa de la factura per contra de la variable, l'oposició reclamava el contrari, que s'augmentés la part variable per davant de la fixa. En un dia marcat també per l'incendi d'Òrrius, on una empresa privada ha tornat a crear un desastre medioambiental, provocant amb l'incendi que rius de parafina vagin als torrents de la Serlada, al ple de Cardedeu s'aprovava per unanimitat el Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals de Cardedeu 25-31, on ha participat també l'ADF del municipi, cosa que va agradar molt entre tots els regidors. I on va haver-hi les patates més calentes va ser la moció, deixem-ho agafar aire perquè és llarg, la moció de suport al veïnat en lluita del bloc de la Sareb en règim de lloguer social i assequible en el traspàs d'habitatges de més de 25 blocs de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, COSAC, i tots els pisos de la Sareb a Catalunya que presentava el grup municipal de la CUP en nom del Sindicat d'Habitatge de Cardedeu, ja que aquest era el sistema per poder-la entrar. I on ells van votar a favor, Esquerra es va abstenir i els grups del govern van votar en contra. Així que, va, un bon resumet del ple d'ahir. Recordeu que el podeu recuperar. Susanna, per on el poden recuperar?
4: Susanna, doncs el poden recuperar al canal de YouTube de l'Ajuntament de Cardedeu. Va, i de què parlem ara?
3: Ha, no li he escrit ni li he guionitzat. Doncs parlem de pell de...
4: Garito!
3: Doncs sí, Jessica, ja ho sabeu. Evidentment, ja podeu comprar les entrades perquè avui comença el Pell de Garito, la quarta edició, una delicada selecció d'espectacles multidisciplinaris de petit format, alternatius i íntims, que combinen teatre, circ i dansa. Tot a flor de pell, ens expliquen. Val molt la pena. De debò, sempre ho diem, però és que val molt la pena.
4: Ens hem d'afanyar perquè això, aquestes entrades volen sempre.
3: Volen, i hi ha molt poques places. Entre el 29, és a dir, avui, i el 30 de maig es podran gaudir de 6 propostes diferents en diversos espais culturals. La Fàbrica de Cultura Tèxtil Rase, la Plaça de les Dones Treballadores i el Teatre Auditori a Cardedeu, on hi haurà serveis de barra i menjar.
4: Va, i passem ara a la secció de l'Horta.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Sigueu molt curosos i afegiu moltes claus de pas al rec per goteig. És molt senzill, eh? És de plàstic, dura molt temps, no us penseu que heu de fer uns ensamblatges de l'hòstia. No. I servirà molt per obrir, tancar i llavors regar o no regar certes zones del vostre hort. És molt senzill, de fer molt divertit i abuseu de les claus de pas.
4: Sobretot
3: una bona
4: divertit. Divertidíssim.
3: Doncs sí. Tornem a dir-ho. Qui va instal·lar l'últim hort?
4: Tu.
3: I qui diu que és divertit?
4: Tu.
3: Qui no el va instal·lar?
4: Jo.
3: Qui diu que no és divertit?
4: Jo no he dit que no sigui divertit.
3: Quina pena! Va, seguim.
4: Va, avui us diem que com és divendres no heu de treure res del porta a porta, no hi ha recollides i el que sí que tenim són farmàcies de guàrdia, que l'Enric segur que ha actualitzat.
3: Les tenim a mitges. O sigui, n'hi hauran, però nosaltres no les tenim apuntades. Anem a buscar-ho. I ja les tenim.
4: Vinga, vaja, avui de farmàcies de guàrdia. A divendres tenim Palau Gatell Estalvi, dissabte tindrem l'Auqué i diumenge també l'Auqué.
3: Oh, que rebei, quan rodolins i rodolinos. Vinga, va, i amb això arribem a... Oh, no pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I avui divendres, ja ho hem explicat, a les 6 comença Pell de Garito. No us posem ubicacions, entreu al seu Instagram, a la seu, eh? Mireu tots els indrets, ja que n'hi ha diversos, i és un parell de dies, per tant, mireu tot bé i gaudir-ho.
4: Dissabte.
3: Alerta. A les 11, Museu Taller Elaboració de Ratafia. Mira, en aquest fem tard. Cas un seu, però anirem al taller que facin de consumició de ratafia, no?
4: Consumició?
3: Sí, consumiment no és, segur.
4: Consum.
3: Consum, sí.
4: Consumició, crec que tampoc.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
2: 90.7 FM.
1: El 9 FM. El nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
6: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: falta un any per les eleccions municipals. Serà la 13a cita dels ajuntaments amb les urnes des de la recuperació de la democràcia. Els pobles i ciutats han canviat molt des d'aquelles primeres eleccions del 1979. Aquells alcaldes i regidors van haver de fer front a un munt de mancances bàsiques, des del clavegueram fins als equipaments públics com escoles o centres sanitaris. Avui a la política municipal es tallen moltes menys cintes i, en canvi, s'han d'afrontar problemes més complexos com l'habitatge, la convivència, la mobilitat, l'envelliment, la sostenibilitat, les desigualtats socials o la seguretat. Com a administració més propera als ciutadans, els ajuntaments els demanem resposta a tots aquests reptes, encara que sovint no disposin ni de les competències ni dels recursos necessaris. Els alcaldes i regidors són, a més, els primers receptors del malestar social que travessa la societat, i la política en general no viu els seus millors moments. La ciutadania no la valora prou bé. És cert que no tothom que s'ha dedicat ho ha fet de manera correcta i honrada. En veiem exemples massa sovint, però també cal tenir clar que es tracta d'una minoria. La immensa majoria de persones que es dediquen a la política ho fan i ho han fet de manera honesta, responsable i exemplar. Cal enviar un missatge positiu. Som a un any de les eleccions i és important que moltes persones als nostres pobles i ciutats facin el pas endavant per formar part de les candidatures. Tots els partits admeten que cada vegada és més difícil confeccionar llistes i, tanmateix, els reptes que tenen al davant els nostres municipis són transcendentals. Per això cal que als ajuntaments hi hagi persones honestes, preparades i compromeses, disposades a assumir la responsabilitat de treballar bé pel col·lectiu i fer política, des del govern i també des de l'oposició. És divendres 29 de maig del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, a la tertúlia conversarem amb l'Andreu Jiménez sobre l'actualitat més recent, repassarem portades i també parlarem sobre l'augment de les apostes, sobretot en el col·lectiu de nois joves, i sobre les properes eleccions municipals, com comentàvem avui a l'editorial. Després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment a 10:15 del matí dels clàssics musicals, com sempre, de la mà de Jaume Espuny, que avui ens portarà l'àlbum de Concert for Bangladesh d'en George Harrison. I a la recta final del programa, a partir de 10:45, farem un repàs dels actes del cap de setmana, a l'agenda, i també acabarem el programa repassant algunes novetats musicals. Però tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Les obres de reobertura del carril tallat de la N260 a Sant Joan s'allargaran fins l'agost. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
2: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, a la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde Sant Joaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
3: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap amb exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i de lo que ve passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
2: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa del trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda a la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per a Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.
0: I l'Ajuntament de Ripoll anuncia una pròrroga fins a finals d'any per poder fer les obres de la futura residència de la Devesa del Pla, Isaac.
2: L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va anunciar que el govern espanyol els havia concedit una pròrroga fins al 31 de desembre per acabar les obres de rehabilitació de la façana de la nau central de la Devesa del Pla, on ha d'anar la residència d'avis. En principi, això evitaria que es perdessin els 2,7 milions d'euros de la subvenció europea atorgada al consistori, que s'havia de justificar abans del 30 de juny d'enguany. Orriols va anunciar que les obres començarien la setmana vinent i que en aquesta es col·locarien les tanques perimetrals. Durant el ple de dimarts es va produir un moment surrealista entre Orriols i Ferran Raigón de Junts.
4: Ens han anunciat una pròrroga de la subvenció per finals d'any. Estem contents, però és que estem contents no perquè no es faci la residència, tot el contrari, perquè no perdrem aquesta subvenció. També li dic que nosaltres volem veure aquest document, perquè l'altra pròrroga porti mal, perquè com que no ens l'han compartit, veure on és la data, perdó, on és? On? Molt bé. De totes maneres, aquest informe que el veiem avui, que també és de cert significat, que el veiem avui, que ens alegra que el puguem tenir, per què? Perquè aquesta subvenció, evidentment, qui la va sol·licitar va ser el govern anterior. Només faltaria, no?
2: En tot cas, Raigón va recordar-li que només tenen 7 mesos per acabar l'obra, que ja hauria d'haver començat al febrer. L'alcaldessa està enfadada amb ell.
5: Em sembla d'un cinisme brutal que faci aquesta exposició dels fets quan em va obligar a signar jo per decret de batllia i assumir jo la responsabilitat de tirar davant la residència perquè vostè no ho feia viable ni factible i evidentment no tenia cap interès en que prosperés sota el meu govern. Si fos per vostè, no només hauríem perdut la subvenció, sinó que seríem incapaços de rehabilitar un edifici històric i els nostres avis continuarien a les instal·lacions poc confortables, poc accessibles i amb grans deficiències on són avui en dia.
2: La traca final va arribar en aquest moment protagonitzat per Raigón.
4: Jo crec que per defensar uns interessos o uns punts de vista polítics no cal ni aixecar la veu ni molt menys faltar el respecte. I els votants veiem que són de la mateixa calanya. Jo crec...
5: L'interrompo un moment. Es prega que no faci servir aquest tipus de llenguatge i menys contra persones que no disposen de micròfon per defensar-se i es prega també el públic assistent que, si us plau, es mantingui en silenci durant les intervencions dels regidors d'aquesta sala de plens.
2: Raigón es va disculpar.
0: I l'Ajuntament de Castellterçol ha engegat un procés participatiu per dissenyar de forma col·lectiva l'ampliació del pavelló poliesportiu Laia de Déu, Ana Codinenca.
6: La iniciativa, que està oberta a tota la ciutadania, entitats i usuaris de la instal·lació, busca recollir l'experiència dels qui en fan un ús habitual per aconseguir un equipament més útil, accessible i adaptat a les necessitats reals del municipi. El projecte s'ha estructurat en tres fases: una primera de diagnosi per detectar les mancances actuals, una segona per a la creació de propostes i una última de retorn de l'estudi. Després de celebrar una primera reunió aquesta setmana, el calendari continuarà el proper dijous 4 de juny i el dijous 18 de juny. Totes les sessions es fan de 6 de la tarda a 7:45 del vespre a la sala Ferran Miró de Cal Recader. Des del consistori es recorda que la participació és totalment lliure i es convida a sumar-s'hi a veïns de totes les edats, gèneres i disciplines esportives per dibuixar el futur de l'esport local.
0: I els treballadors de Leche Pascual Agur van tornar a tallar dimecres a la tarda a la rotonda d'accés a la C-17 just davant de la planta de la companyia lletera, reclamant un procés de negociació col·lectiva davant el tancament de les instal·lacions. Andreu Jiménez, del 9FM.
7: Les protestes pel tancament de la planta de Leche Pascual Agur continuen. La planta ha estat venuda a Casa Tarradellas i les negociacions entre els treballadors i la propietat no avancen. Els treballadors no accepten l'oferta que els ha fet Casa Tarradellas per incorporar-se a treballar a l'empresa agurbatana mantenint els salaris i l'antiguitat. Dimecres van tallar de nou la rotonda d'accés de la C-17, davant de les instal·lacions fent una crida al boicot a la companyia lletera. Sentim a un dels afectats, Andrés Rodríguez, i l'advocat del col·lectiu Ronda, Quim Espanyol.
8: La propuesta que nos ha dado Casa Tarradellas, pues nos la hemos rechazado. Algunas compañeras sí hicieron la entrevista, pero las condiciones no eran las más favorables, por así decirlo.
9: No ha vingut ningú de Pascual a explicar res, més enllà d'una reunió el dia 29 d'abril, en la que van vendre com una gran oportunitat anar a treballar a Casa Tarradellas. La plantilla ja li va respondre que majoritàriament no li sembla d'interès aquesta oferta, més enllà de que puguem entrar a valorar casos concrets. i això està tensionant cada vegada més el conflicte. Estem parlant d'una de les plantes lleteres més importants de Catalunya que està sent destruïda simplement per la decisió d'un empresari, en aquest cas de Burgos, que ha decidit traslladar la producció allà.
7: Reclamen i entenen que l'única sortida és la negociació col·lectiva.
9: Inevitablement, el que passa és que aquest procediment de negociació col·lectiva es pot fer de forma pausada, tranquil·la, negociada, respectant els temps de cadascú i intentant buscar acords, o es pot fer de forma absolutament tensionada, com veu la gent enduent-se la planta sense venir ningú a negociar res.
8: Seguimos la línia de lo que queremos es la mesa de negociación, prácticamente poder ya sentarnos, hablar, llegar a un acuerdo conjunto que sea bueno para ellos y bueno para la planta y la plantilla.
7: Els treballadors expliquen que actualment a la planta de Gurb ja només funciona una línia d'envasat amb ampolla PET i que el rendiment de la planta no arriba ni a la meitat de la capacitat operativa que havia tingut. La companyia, per la seva banda, afirma que l'oferta de Casa Tarradellas per als treballadors té data de caducitat, el 30 de juny. En cas que les ofertes no fossin acceptades, l'empresa assegura que es veuria obligada a iniciar un procés d'extinció col·lectiva.
0: I Vic rectificarà i retirarà els cartells que restringien la circulació de patinets i bicicletes al centre. En canvi, es col·locaran rètols pedagògics com els que hi ha al Portalet o a la calle Andreu.
7: Els cartells que prohibeixen la circulació de patinets i bicicletes en punts de Vic, com el carrer Manlleu, una part del Pla de Balanyà i el Portal de la Rambla, se substituiran per rètols pedagògics com el del Portalet o la calle.

0: és explicar les regles de joc, que al seu torn és el que diu l'ordenança. No obstant, aquestes regles de joc mantenen la prohibició en uns horaris determinats, que són els que van bé tant a escoles, infants que van i venen, com comerciants, com horaris de passeig, com alhora horaris que no hi ha cap mena d'afluència, on sí que permetem.
1: L'ordenança recorda que en una zona de prioritat per a vianants els usuaris han de circular a una velocitat adequada i a una distància prudencial, i quan hi ha aglomeracions han de baixar del vehicle.
0: Des de l'equip de govern teníem clar el que havíem de fer, no obstant calia dissenyar una senyal des de zero. El que passa és que vivim en uns temps de titulars, de xarxes socials, en què costa aprofundir, a vegades llegeixes una frase i et muntes la resta de l'iceberg. Simplement és que una senyal de trànsit que prohibeix no procedia, posem una senyal que segueix prohibint en unes hores determinades i a la resta de les hores t'explica les regles de joc. És a dir, no és el mateix el carrer Manlleu un dissabte al matí que el carrer Manlleu un dimecres al vespre d'hivern. Tampoc tenia sentit mantenir la prohibició a totes hores quan és ridícul prohibir-ho. Per tant, l'únic que fem és fer una senyal coherent segons amb la realitat del carrer, que és un carrer peatonal.
1: Tot plegat quan aquest 2026 ha entrat en funcionament la normativa que obliga a inscriure tots els patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal al registre de la Direcció General de Trànsit per poder circular per la via pública. A Vic, des de principis d'any, s'han requisat 170 patinets i en col·laboració amb la Guàrdia Urbana se seguirà multant els que no ho facin bé.
2: I l'Hospital Universitari de Vic avança un pas més amb la salut i la diagnosi dels trastorns digestius. Fins ara els pacients s'havien de desplaçar als hospitals de referència, però amb la incorporació de la unitat a l'hospital ja es poden dur a terme proves especialitzades a persones d'Osona, al Lluçanès, al Ripollès i al Vallès Oriental, Andreu.
1: Dificultat per empassar, flux gastroesofàgic, incontinència fecal o restrenyiment funcional. Aquests són alguns dels trastorns digestius més habituals. Sovint es tracten de malalties cròniques que necessiten un control i seguiment amb recursos sanitaris. Ara els pacients que s'havien de desplaçar als hospitals de referència ho poden fer des de l'Hospital Universitari de Vic, ho explica la digestòloga Anna Calm.
3: Jo crec que el que porta aquest nou laboratori és que puguem donar a servei i assistència a un grup de patologies que potser de malalties que fins ara aquí doncs, no hi havia opció de fer el diagnòstic i després per tant poder aplicar un bon tractament en aquestes patologies. Estem parlant de proves que el que miren és com es mou el tracte digestiu i...
1: El nou equipament ha suposat una inversió de 95.000 euros i també hi participen professionals d'altres serveis com rehabilitació, cirurgia general, ginecologia, entre d'altres, donant-li un ús de fins a 10 proves setmanals.
3: Nosaltres més o menys el que fem és fer 5 proves a cada mòdul que tenim en funcionament al laboratori de proves funcionals. Llavors el tenim actiu 2 dies la setmana. Una hora de prova és el temps que necessitem necessari per poder atendre bé el pacient i fer nosaltres també, no, fer-li totes les preguntes pertinents i poder orientar una mica millor la prova.
1: El nou laboratori s'ha posat en marxa just quan fa un any que l'Hospital Universitari de Vic va obtenir la certificació en malaltia inflamatòria intestinal, situant la unitat vigatana en nivell excel·lent.
2: I el cantant català que es va fer popular per haver participat a Operación Triunfo i que ha representat Espanya al Festival d'Eurovisió 2019, Miqui Núñez, ha visitat l'Escola de les Aigües de Cardedeu dins de la campanya De Bossa d'Aquí. Enric Rull, a Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Així és, Ona, i és que aquesta és una campanya de comunicació que apropa artistes coneguts del panorama musical del territori als espais de lleure de les escoles, que tenen un compromís amb els productes quilòmetre zero i sostenibles i ofereixen una alimentació saludable i de proximitat. Escoltem a Abreu Requena, professora de l'Escola de les Aigües, i al mateix Miqui Núñez.
5: Els alumnes estan eufòrics, no?, perquè la majoria són fans i, bueno, ha estat és un noi molt trempat, no?, que ens ha agradat molt la visita, també.
6: Avui venim a conscienciar una miqueta els nens i nenes de l'escola, que segurament ja ho estan, sobre la importància de l'alimentació, sobre la importància de consumir producte local i de qualitat.
4: Des de l'escola, els alumnes de tercera primària han participat al projecte de germanament on els infants veuen tot el procés que fa el menjar que mengen a l'escola.
7: Veuen tot el recorregut que fa un aliment i que quan el mengem tinguem consciència del que estem menjant. Quan més a prop, més bo.
4: Amb la visita del cantant Miqui Núñez, els alumnes han pogut reflexionar amb ell sobre l'alimentació més saludable a partir de més gaudir d'una bona estona amb ell i del pati cantant i ballant.
2: Hi ha un any de les eleccions municipals de Cardedeu, els motors es posen en marxa en el procés preelectoral en partits com el grup municipal Gent pel Canvi, per exemple, anuncien el seu candidat a l'alcaldia, Enric Rubio.
4: Així és, Ona, i és que, com bé has dit, gent pel canvi ja...

0: anunciat oficialment que Jordi Abad serà novament el candidat a l'alcaldia de Cardedeu en les properes eleccions municipals del 23 de maig del 2027. I és que després d'una legislatura formant part del govern municipal, explica que es veuen forces, ganes i energia per emprendre una altra. Escoltem-lo.
1: Així com l'altra vegada no volia continuar, però vaig fer-ho una mica forçat. La veritat és que me n'alegro d'haver-ho fet, perquè m'ho he passat molt bé, però aquest any doncs, em ve de gust de continuar. En tot cas, els electors decidiran si surto i després si podem fer govern o no.
0: Abad actualment és regidor de Gent Gran, Acció Social i tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Cardedeu. Anteriorment va ser regidor de l'Ajuntament durant els mandats 2011, 2015 i 2015-2019. Concretament va ser regidor de Serveis Socials i Gent Gran i tinent entre l'11 i el 13 i regidor d'Esports entre el 12 i el 13.
1: Vam iniciar molts projectes, com la tèxtil que tenim aquí, doncs, que la vam obrir el 2012, i aquest any hem fet moltes més coses. Vull dir, ja tenim el local del Poble Sec, hem creat la figura del dinamitzador, vam dir que crearíem la figura del dinamitzador del casal del centre, hem creat dues figures de dinamitzador, hem creat una figura també de tècnica, de monitora d'activitats, i hem fet molta feina. Hem assolit quasi el 100%, jo agraeixo als companys de govern, vull dir que la veritat que tot el que vam pactar, tot i que gent pel canvi actualment no era necessari en el govern, hem aconseguit doncs, fer quasi tot el programa electoral, no? I ara tindríem moltes coses. El centre de dia que tenim aquí al costat és un dels aspectes que si sortim les properes eleccions seria l'ampliació del centre de dia i donar dignificar la vida a les persones que estan en aquest centre de dia.
0: A un any vista és d'hora encara per parlar dels programes electorals, però la gent gran continuarà sent la prioritat del partit municipal Gent pel Canvi, així com la gent jove del municipi.
2: Els pròxims 7 i 8 de novembre se celebrarà la primera edició de l'Increïble Trail, una cursa de muntanya d'inclusió total i per equips que té l'objectiu de recaptar fons per a la pluridiscapacitat infantil. Andreu Jiménez.
3: Folgarola serà el punt d'inici de la Increïble Trail. La cursa serà totalment inclusiva i recorrerà diversos municipis d'Osona i la Garrotxa, ho explica el vicepresident del Consell Esportiu d'Osona, Eduard Comerma, i també el responsable de l'àrea d'inclusió de la FEC, Ferran Martín.
4: Segurament això faltava, no? De dir, ostres, ens falta una peça que és una cursa totalment inclusiva, que hi pugui apuntar-s'hi tothom.
5: Pot obrir noves mirades a altres organitzadors, a ser més inclusius, a que més curses vulguin ser inclusives i que es puguin afegir més gent i que hi hagi un espai per tothom.
3: La iniciativa té l'objectiu de recaptar fons i sensibilitzar sobre la pluridiscapacitat infantil. Per això compta amb la col·laboració de Sant Tomàs i Nexa Fundació, l'únic centre especialitzat a Espanya per a infants de 0 a 3 anys amb pluridiscapacitat. En parla el director de l'àrea d'infància del Nexa, Jordi Ventura, i també el director de l'àrea social i educativa de Sant Tomàs, Didac Olivella.
6: Jo crec que la Increïble Trail representa tots els valors de la Fundació. És una cursa de llarga distància, com la vida. És una cursa en la que hi haurà pujades, baixades i moments en què psicològicament dius no puc més i me retiro, però que miraràs al costat i veuràs un company o una companya de cursa que te farà tirar endavant, i això és la vida.
3: La cursa tindrà tres modalitats, 100 km, 55 i 2,5. Les tres distàncies estaran adaptades perquè hi puguin participar tantes persones amb discapacitat com sense. Entre els participants hi haurà atletes amb discapacitat de renom internacional, com la corredora Maria Petit. Sentim-la.
7: A mi la Increïble no és tan sols una cursa, crec que traspassa molt el que seria tan sols una cursa, sinó que és un lloc on sabia que es crearia comunitat, es donaria visibilitat i sobretot també, i el que sempre reivindico i necessitem, es donarien oportunitats.
3: Les inscripcions ja estan obertes amb el propòsit d'aconseguir 100 equips i recaptar prop de 100.000 euros per ajudar a mantenir la tasca diària d'Anexa amb els infants i les seves famílies.
2: I Sant Feliu de Codines estrena aquest diumenge 31 de maig un nou punt de trobada cultural i creativitat a l'Aia de Déu.
8: I és que s'inaugura oficialment la Casa de les Arts, un equipament municipal multidisciplinari ubicat a l'emblemàtic edifici de l'antic ajuntament, al carrer Vic número 1. El projecte, que va obrir una primera part al públic el passat mes de setembre, ara es presenta com un punt de trobada formatiu i educatiu obert a tota la ciutadania. La regidora d'Educació, Maria Tur, destaca el valor simbòlic de recuperar aquest espai.
9: Un equipament que neix amb la voluntat de convertir-se en un espai viu, creatiu i obert a tota la ciutadania. És un edifici molt emblemàtic del municipi que al llarg dels anys també ha acollit serveis com Correus, la policia local, Creu Roja, Per tant, recuperar-lo i donar-li una nova vida vinculada a la cultura de l'educació té un valor simbòlic important.
8: La posada en marxa definitiva de l'equipament ha estat fruit d'un procés de rehabilitació fet per fases. Tot i que encara queden alguns espais pendents d'adequació, l'Ajuntament considera que les obres que resten són compatibles amb l'activitat quotidiana del centre. Segons Maria Tur, ara el repte és omplir la Casa de les Arts de contingut i convertir-la en un espai viu i participatiu.
9: Per això aquesta inauguració és també una invitació a que la gent se'l faci seu i escoltar totes les propostes que ens puguin arribar o que puguin néixer a peu de carrer. La Casa de les Arts serà un espai obert amb disciplines molt diverses, eh? Hi podrem trobar tallers, exposicions, projectes creatius, també ens han parlat de residències artístiques o xerrades, com també es fan altres equipaments. Volem que sigui un punt de trobada per fomentar l'aprenentatge i la participació cultural al municipi.
8: La jornada de diumenge comptarà amb portes obertes i activitats durant tot el dia. El programa inclou exposicions de treballs escolars, la projecció del curtmetratge Pau, de Carla Otero, concerts de l'Associació de Música i Arts i un taller infantil.
9: Començarem a les 10 del matí amb un acte institucional molt breu i després hi haurà portes obertes durant tot el matí. Hi ha una sèrie d'exposicions dels centres escolars, de l'extraescola accessible d'art dirigit per la Carme Vinyes, del taller de ceràmica de la Núria Giné, i també es projectarà un curtmetratge que es diu Pau, de la Carla Otero. Per la tarda, el concert de l'Associació de Música i un taller.
8: La voluntat és que la Casa de les Arts es consolidi com a espai de referència per a la creació artística i la participació cultural, obert en entitats i creadors com a qualsevol veí o veïna que vulgui impulsar-hi activitats o projectes culturals.
2: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
10: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
2: Pep Acosta, bon dia.
11: Molt bon dia. Es va acabant aquesta setmana, l'última ja del mes de maig. Jo qualificaria setmana, jo crec que històrica, pel que fa a la meteorologia, amb unes temperatures realment molt per sobre del que tocaria. La calor ha estat molt intensa. Ahir vam arribar al pic de calor, màximes de més de 30 graus en moltes zones, bastant més de 30 graus, unes temperatures realment extraordinàries, pròpies del mes de juliol, de ple mes de juliol, de plena canícula, que no pas ara a finals de maig. Ja ha passat, ja ha passat. Aviam, jo sempre ho dic, hi ha dades meteorològiques fa 4 dies. Molts pocs dies. Fets com aquest s'han produït segur moltíssimes vegades en el passat, òbviament, però des que hi ha registres sí que no crec que hi hagi hagut una setmana de maig tan càlida com aquesta en general a casa nostra. Per tant, per això dic que és històrica des de que hi ha registres. He fet aquest matís que és molt, molt important. Doncs això, avui la nit també ha estat molt càlida. Hem superat els 15 graus de mínima, inclús els 20 graus de mínima, que són els del peritoral més càlides. Molta, molta calor. Però avui la bona notícia és que durant el dia les temperatures màximes ja poden davallar una mica, un, dos o tres graus. La majoria de màximes ja baixaran aquests registres. Poden baixar una mica les temperatures. I a la tarda hi haurà més nuvolades i més tempestes. Ahir en tenia alguna, aquesta tarda hi haurà més tempestes. Demà dissabte la temperatura encara baixarà 1 o 2 graus més i les tempestes seran més importants. Ja afectaran moltes zones del Pirineu i el Prepirineu. I el diumenge les temperatures ja no baixaran més, però tindrem moltes màximes al voltant dels 30 graus, que ja és el normal per aquestes dates. I a la tarda, al moment, tempestes a tarda a les zones de muntanya.
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
12: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
1: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
2: Territori 17.
3: Són 2:15 del matí i anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya.

0: Merci, Andreu Jiménez. Bon dia de nou, què tal?
1: Bon dia de nou, bona.
0: Doncs va, començarem aquesta primera mitja part del programa. Perdó, primera no, segona. Mitja part del programa.
1: No, segona, quarta part.
0: Segona, quarta part del programa. És veritat, és veritat. Encara ens quedava una hora i mitja. Ara sí, va, començarem repassant les portades dels diaris. Com sempre, som divendres i, per tant, tenim una nova edició del 9-9. En aquest cas, doncs, començarem per el d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Comencem, Andreu.
1: El titular, Conforça explora el mercat de la defensa per vendre-hi components que ja fa per als vehicles pesants. La mesura està alineada amb el projecte del govern per fer créixer aquesta indústria a Catalunya. I la imatge, doncs, un dels temes de la jornada d'ahir, d'aquesta setmana. Marta Otero, que obté el suport del claustre de la UBIC per ser, doncs, la nova rectora. La candidata Marta Otero, la imatge és just a la Marta Otero justament els moments abans de l'inici del claustre, que on se'l veia conversant amb el director general Jordi Baiguet. I bé, doncs que finalment ha prosperat i més del 90% li han donat suport perquè es converteixi en la nova rectora de la Universitat de Vic. Uh-huh. I pel que fa als temes també més petitons a destacar, avui el 9-9, a la primera pàgina porta el tema, estem a un any de les vistes de les eleccions municipals i bé, més de la meitat d'alcaldes encara no tenen decidit si es tornen a presentar.
0: Després comentarem com està aquesta situació.
1: Com està aquesta situació, però que veiem que bé, hi ha molts partits que encara no han decidit quina mesura prendran, suposo que molts esperaran a passat l'estiu ja.
0: Potser ja ho saben i no ho han comunicat.
1: Exacte,
0: públicament.
1: Això també
0: ho comentarem, Andreu.
1: Passar.
0: Doncs va, què més hi podem trobar aquesta portada?
1: Doncs bé, el tema, la vaga dels treballadors de Girbau, que han fet una vaga de 48 hores per desencallar el conveni col·lectiu, on de fet ara mateix si encara es mantenen en vaga, a veure com evoluciona tota aquesta vaga. I un altre tema que veiem, l'hamburguesa està de moda, perquè ahir era el Dia Mundial de l'Hamburguesa i és un dels temes que també porta el 9-9, perquè així que veiem una mica de varietat, també.
0: Perfecte. Doncs, Andreu, seguim per la portada del 9-9 de l'edició del Vallès Oriental.
1: Els docents fan servir d'altaveu de les seves reivindicacions al Congrés de Ciutats Educadores. Una manifestació amb 2.000 persones arrenca a Granollers i talla la P7 a la Roca. Això va ser ahir on es van produir aquesta nova jornada de protesta que s'estan donant a terme, doncs, aquest final de curs que està marcant des d'Educació. I l'altre tema que veiem, Granollers agora del debat sobre l'educació. El Palau d'Esports de Granollers és l'escenari fins aquest divendres del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai de reflexió i intercanvi d'experiències amb uns 500 escrits que ha omplert hotels de l'entorn de Granollers. Uh-huh. I la imatge es veu això, el Palau d'Esports de Granollers durant una conferència, i la imatge, doncs, es veu a tots els docents fent aquest tall de carreteres a la P7 a l'alçada de la Roca del Vallès.
0: Uh-huh. Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem comentant La Vanguardia.
1: Que el titular, si estàvem parlant de docents, ho continuarem fent. Els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris. La Generalitat ofereix un augment de 400 euros al mes i els sindicats asseguren que només els apugen 330 euros i mantenen les vagues. I a la imatge, doncs, es veu a Fernández Díaz ahir declarant pel cas Kitchen. Mm. Aquí hem vist que la justícia era més lenta que en altres casos, però bé, ahir es va seure l'exministre de l'Interior al banc dels acusats per donar explicacions sobre la trama Kitchen que va implicar el Partit Popular.
0: Mm-hmm. Doncs seguim ara per als diaris catalans amb la portada del diari Ara, Andreu.
1: Els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. El departament planteja als docents un increment mensual de 400 euros en 4 anys. Niubó intervé de nit en la negociació i emplaça els sindicats, que mantenen la tancada, a parlar d'avui. Per tant, avui s'han de continuar aquestes negociacions, que veiem que es troben en el millor, uh-huh, en el millor estat, però pot ser que hi hagin avenços. La imatge destacada, doncs, és de l'alcalde Jaume Collboni, en una entrevista que li fa el diari Ara, i s'agafen declaracions de l'alcalde de Barcelona: prepararem mesures perquè els pisos buits es posin en lloguer. Altres temes a destacar aquí: els Estats Units diuen que l'acord amb l'Iran només li falta la firma de Trump, però ara el refredat era. Veiem aquest tira i arronsa habitual des que va iniciar el conflicte, que si hi ha alto el foc, que si arriba, estan a punt d'arribar un acord entre Teheran i Washington, però veiem que està al punt de la llengua, el tenim al punt de la llengua, aquest acord.
0: Exacte.
1: Aquella sensació
0: que està
1: punt... em sortirà, però exacte, falta concretar-ho. Exacte. Falta l'assignatura, com diu avui el diari Ara.
0: Doncs seguim per la portada del periòdico. Què diu avui la portada?
1: El PSOE nega haver encarregat cap delicte del tram a l'Eire. La batuda de l'UCO va ser tots el sanchisme i no només a una part, afirma Feijó. I ella diu que la suma d'investigacions no és casual, si algú creu que ens doblegarà, no ho aconseguirà. I en una enquesta...
0: Una enquesta interessant, eh? Ara t'anava a comentar.
1: Pregunten, hauria d'assumir responsabilitat Sánchez? El 52% creu que hauria de dimitir, el 22,9% que sí, però sense dimitir, el 18% no, i un 6% no contesta. Per tant, veiem que la gent és crítica amb Pedro
0: Sí,
1: Sánchez.
0: I aquests dies, doncs, ho ha agreujat, exacte.
1: I està al punt de mira, perquè entre l'Escorcolla i a Ferraz, el cas de Zapatero, on Sánchez l'ha defensat públicament, doncs queda demostrat que aquí la gent no potser està contenta.
0: Exacte, i que segurament hi haurà un conflicte d'interessos, però tot això encara està per investigar, que també segurament doncs aquí uns dies podrem repassar aquí les portades aquest resultat de l'escorcoll que es va dur ahir a terme, o abans ahir, no me'n recordo. Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans. Parla del Punt Avui, que avui és una efemèride.
1: Sí, una efemèride habitual del Punt Avui. Doncs és una actriu de Marilyn Monroe que el dilluns 1 de juny compliria 100 anys. El que veiem és 100 anys sota la llum de Marilyn. La imatge es veu a Marilyn Monroe.
0: La mítica imatge
1: De Monroe, que malgrat viure només 36 anys es va convertir en una icona del cinema i també...
0: I que encara perdura. Exacte.
1: I un segle després del seu naixement, el mite continua fascinant el món mentre Catalunya custodia un dels fils més inesperats.
0: Doncs veurem, qui li interessi aquest tema, doncs sap que pot llegir el Punt Avui. Seguim per les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
1: Sánchez demana compareixer en el Congrés davant la cascada d'escàndols. Es remou contra el PSOE i reclama explicacions al seu soci. Per tant, no sé què pot acabar passant, ja que Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés. No sé si serà per un avançament electoral, ho dubto, però les opcions de que Sánchez convoqui eleccions, jo crec que el dia que passa...
0: Són més probables.
1: Puja una miqueta, tot i que el percentatge és baix.
0: I tot i que ell va dir que vol,
1: Sí, sí, que en teoria no es convocarà eleccions, però veient com la pressió dels socis de govern i també de que cada dia van sortint noves coses, trames, investigacions i trames de corrupció del seu partit, el percentatge va creixent lentament. Pel que fa a la imatge destacada, doncs l'exministre Fernández Díaz, que hi va comparèixer a l'Audiència Nacional per parlar sobre el casquitxe. L'exministre Fernández Díaz alega que es va enterar de l'espionatge a Bárcenas per la premsa.
0: Doncs seguim per la portada del diari del Mundo.
1: L'UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de l'Eire amb l'excap de la CEPI, la fontanera o la lampista del PSOE, va borrar a les seves conversacions amb el secretari d'organització, Santos Cerdán, però les comentava a la seva vegada amb Fernández. I el que veiem avui també al titular del diari El Mundo en portada és Miguel Ángel Gallardo i David Sánchez a l'Audiència Provincial de Badajoz. El germanisme s'aferra a un error a la banqueta. David Sánchez accepta ara el seu nomenament, però que va ser delictiu, però que ell mai va saber que un error de prohibició era complet. Un altre cas de... que està, es porta als jutjats, i bé, Isabel Díaz Ayuso, davant la corrupció de Sánchez només cau anar a fer una qüestió de confiança, que és el que també han demanat alguns, el que ha demanat, insistit el PP, i que podria ser una mesura on es veuria el suport dels socis de govern en quina posició s'hi troben.
0: Doncs seguim per la portada de La Razón, Andreu.
1: El pla de les cloaques ajuda a Ábalos a sacudir a Zapatero. L'estratègia va sorgir el mateix dia que el fill de l'exministre va carregar contra l'exlíder del PSOE. Va dir en el seu pare que s'havia convertit en un obstacle i que tot confluïa amb l'expresident. I a la imatge es veuen amb Miguel Ángel Gallardo i David Sánchez ahir a l'inici del judici a l'Audiència Nacional.
0: La mateixa imatge que veiem al Mundo.
1: El tribunal de David Sánchez, l'únic horitzó és l'imperi de la llei. La fiscal veu prescrit un dels tres delictes contra el germà del president, però no secundeix les presumptes nulatats que intentaven frenar el judici. És a dir, que des del judici amb el germà de Pedro Sánchez. Veiem que tota la família de Pedro Sánchez està imputada excepte ell.
0: I acabem el repàs de portades per als diari, el diari de l'ABC.
1: Moncloa depura l'escolta de Begoña Gómez per por a les filtracions. L'equip ha patit 4 baixes en les últimes setmanes per renúncies dels propis policies després que fa només un any gran part dels agents canviaren el destí per la incomptabilitat de caràcters. I la imatge doncs es veu l'exlíder del PSOE extremeny Miguel Ángel Gallardo juntament amb el germà de Pedro Sánchez ahir en el judici a l'Audiència Provincial de Badajoz. On, i el que llegim també és comença el judici contra el germà de Pedro Sánchez amb el PSOE alentat la teoria del cop judicial per tapar la corrupció.
0: Doncs adéu.
1: Moltes setmanes molt carregades.
0: Setmanes mogudetes, Exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem ara. Fins ara, Andreu.
1: Fins ara, bona, sí.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 11 minuts de les de 9:15, per tant, moment de tertúlia. I bé, com comentàvem abans, hem repassat doncs, aquesta actualitat més mediàtica amb l'Andreu Jiménez i avui també doncs, parlarem sobre dos temes. Parlarem sobre aquest augment de les apostes, sobretot entre el col·lectiu dels joves, i també parlarem sobre aquestes eleccions municipals que queden un any perquè arribin, però molts alcaldes i alcaldesses de les nostres comarques ja tenen el seu veredicte, ja sabran si es tornaran a presentar, si no es tornaran a presentar
1: o que encara no ho han anunciat.
0: I per tant avui a l'edició del 9-9 d'Osona, Ripollès i el Lluçanès han fet una anàlisi, han pogut parlar amb tots els representants dels municipis i també doncs, sabem més o menys doncs, quin és el seu camí per l'any que ve. Però abans, Andreu, tornar-te a saludar i per tant començarem a parlar sobre les apostes.
1: Bé, sí, el 9-9, de fet, el dilluns publicava la primera pàgina, anava dedicada a les apostes esportives, que sempre afecten el perfil de gent que aposta, doncs comencen a ser els nois joves. Però clar, hi ha un problema amb les apostes, que abans, anys enrere, no existien els telèfons mòbils, uh-huh. I per tant la gent per anar a apostar doncs, t'havies de desplaçar a un casino. Què passa? Que un casino, doncs, quan vols entrar...
0: Entrada vetada, no?
1: Et demanen el carnet, uh-huh. I si tens menys de 18 anys no pots accedir. L'altra també apostes que tothom coneix, que és, jo crec, en un àmbit més lúdic, que és la quiniela, la típica quiniela que feies a casa o amb el teu pare o amb els avis o amb els amics, també assentat al bar, doncs fèieu, va, posem aquí 2 dobles, 3 dobles, 4 dobles, i en funció d'això doncs es feies la quiniela, que sí que guanyar, estaves invertint uns diners a l'atzar, que és molt probable que els perdessis. Però clar, què ha passat? Les apostes han agafat una altra dimensió, ja que amb l'aparició dels telèfons mòbils, doncs és que és molt fàcil inventar-te l'edat, entrar amb menys de 18 anys, i és un problema, perquè és que les apostes és que és diner fàcil, perquè pensem, nois joves de 17-18 anys, que molts d'ells probablement no estiguin treballant, no guanyin diners, doncs veuen les apostes una font d'ingressos molt senzilla. Però això no comporta que sempre guanyis. Moltes vegades acabes perdent. De fet, és més probable perdre que guanyar-ne. Encara que jo sempre tinc molta... És que tu preguntes a tothom i segur que coneix gent que aposta. Tots et diuen que no, que estem guanyant diners, que ens va bé i és el discurs que sents. Però clar, és molt perillós, jo crec que sobretot per joves de 17-18 anys que veuen que poden aconseguir diners fàcils, que fan una aposta així combinada i veuen que et pots embutxacar 500 euros i dius, ostres, doncs torno a fer una d'aquestes, poso més diners i els acabes perdent i aquí entres ja en una espiral del qual no surts i s'acaba comportant doncs, amb un ludopatia. Això en els casos més extrems, no dic que a tothom li passi. Però és molt, és molt perillós el tema de les apostes i també en el cas de les esportives. És que les apostes esportives, tu mires un partit de futbol, veus pàgines d'apostes, patrocinis a les samarretes, també a les pantalles publicitàries.
0: A les samarretes també?
1: I tant. Aquí a Espanya està prohibit, però a Anglaterra no està prohibit. Hi ha molts països, també em poso la NBA. La NBA, les apostes han guanyat un poder al nivell de publicitat impressionant. O sigui... Només et dic, a l'inici de temporada d'aquest any un entrenador detingut per casos d'apostes, jugadors també que es van haver de... que també han estat expulsats de per vida de la Lliga per estar involucrats en apostes. És a dir, que és un món molt perillós que clar, l'han anat introduint mica en mica i acaba provocant això, que per sort hi ha països que sí que està prohibida, com passava anys enrere, jo recordo, també és que, perdona per portar-ho al meu terreny, però la Fórmula 1, cotxes de Fórmula 1 mítics, te'n recordes, amb el Marlboro,
0: amb marques, sí, amb marques de tabac
1: i alcohol, i ara està prohibit. Doncs aquí hi ha països que s'estan fent passos endavant pel que fa a les apostres, però hi ha altres que s'estan fent passos enrere, i això fa que la gent també, doncs, és que la publicitat en aquest cas fa que molta gent comenci a apostar, perquè són nois que consumeixen esport, encara que alguns vagin d'experts en esport, moltes vegades acabes perdent. I és un món molt complicat, on jo la veritat que detesto les apostes.
0: O sigui, tu, bueno,
1: mai n'he apostat.
0: Tu estàs en contra, mai has apostat. A la quiniela has jugat?
1: Sí, la quiniela sí.
0: Jo t'he de dir que, Andreu, soc en aquest tema, vull dir, estic super desvinculada, a part de que estic en contra de tot el tema de les apostes. Et confesso que no sé ni com es juga a la quiniela. O sigui, jo si volgués jugar a la quiniela, com ho he de fer?
1: Perdona, la quiniela és molt senzilla. O sigui, tu tens 15 partits i has de marcar 1x2 i tens el
0: 15 partits, és a dir,
1: de primera divisió, segona divisió, i ara han afegit el futbol femení també.
0: Exacte, que és el que
1: vam
0: comentar-ho, sí.
1: Doncs amb això tu tens, hi ha 15 partits, val? Te'ls posen allà i tu tens l'opció de posar 1 és que guanya el local, X empat, i el 2 és que guanya el visitant.
0: Val.
1: I el 15, si els has encertat tots, has de posar, que és el pleno, has d'encertar el resultat exacte. És 0, 1 o 2 pel local i el visitant, que és 0, 1 o 2 gols, i o més, que ja serien més de 3 gols. I així és com funciona la quiniela. Però clar, és la quiniela, o sigui, pensa que és un cop per setmana, és a dir, quan hi ha jornada de Lliga, o també en cas de que hi hagi Champions. Però és que les apostes, vull dir, aquí la quiniela pots apostar això i ja està, que en veritat és com una aposta molt senzilla que et pots... Que...
0: Quan pagues per apostar a la quiniela?
1: Depèn, pots pagar, si fas, en funció dels dobles que facis, pagues més, però que això moltes vegades ho fas en conjunt amb gent i després et reparteixes el premi. Però és a dir, la quiniela té un altre... O sigui, la quiniela també, el rerefons que té, no és el mateix que les apostes, perquè tu ara entres a alguna aplicació d'apostes esportives, és que pots apostar els serveis de banda, les faltes, les entrades que pot fer un jugador, els xuts que hi haurà en un partit. És a dir, hi ha moltes variables i això fa que la gent faci combinades que potser amb 2 euros apostats en puguis guanyar 1.000, encara que la probabilitat sigui molt baixa, i això et retroalimenta. És a dir, dius, guanyo aquests 1.000 euros, doncs començo a apostar, i així acaba passant que la gent, doncs, es deixa una barbaritat de diners, i hi ha casos més greus, doncs, pot acabar amb una
0: addicció. Jo tinc dades del 3CAT Info que deien, el febrer del 2026 creix l'addicció, òbviament, als jocs d'atzar entre els nois de 14 a 18 anys. Per tant, ja parlem de menors i de joves, on un 8,4% d'aquests joves pateixen aquesta addicció. Ja no parla de xifres de persones que juguen, que en aquest cas...
1: De consumidors, que és molt més alt.
0: Que aquí sí que et dic que són un 13% dels estudiants de secundària, per tant, de l'ESO, van jugar a jocs d'atzar online el 2025 i un 21% ho van fer de manera presencial. Clar, o sigui que un 8,4% de nois joves de 14 a 18 anys pateixin una addicció... És molt greu que haguem arribat a aquest punt.
1: Sí,
0: penso.
1: Que sigui per aquest tema de les apostes, perquè és que també ja no només és apostes, sinó tu al mòbil et pots descarregar aplicacions com per exemple la ruleta, jocs així, que tu també ja t'estàs jugant diners i també els pots perdre. Vull dir, l'accés és tan fàcil, des de que tenim les pantalles a les nostres mans, és molt senzill que la gent acabi amb les apostes. I és que les apostes, no saps la de cases d'apostes que n'hi ha moltíssimes. O sigui, jo conec gent que té més de 2 o 3 aplicacions de cases d'apostes als seus mòbils. I també les apostes, clar, al darrere tenen una campanya de màrqueting molt bona. Jo recordo, és que el PSG Bayern de Múnich de la Champions de fa uns dies van fer un superaugment. És a dir, que tu si posaves X diners en guanyaves més. Que clar, és a dir, això t'incita a que la gent aposti, perquè era... L'aposta era que els dos marcaven en el mateix partit i era molt probable, va ser el partit que va acabar 4-3. Llavors, no sé si estava 1,3 i amb el superaugment a 2 euros per euro apostat. És a dir, que posaves 50 euros i guanyaves 100 i sabies que l'aposta era molt, era factible que
0: passés,
1: que guanyessis els diners. Mm. Ara bé, aquests diners després no els podies treure. Els havies de reinvertir en una altra aposta i després sí que poder-los treure. O també un altre cas, un altre cas d'apostes. Si et creaves un perfil nou, et donaven com 50 euros per apostar i tu amb aquests 50 euros, si els guanyaves, doncs els havies de tornar a reinvertir a la casa d'apostes i després ja el podies treure. És a dir, que s'ho saben tot, que hi ha moltes fórmules d'aquells que acabin guanyant diners, és ja et fan entrar en aquest espiral del qual és complicat sortir-hi, perquè quan tu veus que t'ingresses diners sense per estar sentat al sofà mirant, va, avui posto això, avui posto l'altre,
0: i mirant el futbol,
1: i mirant
0: realment
1: el futbol, perquè molta gent que aposta és perquè li agrada l'esport i després l'acaba consumint, que és el que comenten aquí en el tema del 9-9, on molts ho fan quan estan amb amics, doncs és que queda demostrat que les apostes fa que sigui molt i molt perillós i que o ens hi posem o és que serà un problema de salut pública.
0: Tu, Andreu, et demano, és una pregunta personal. Has tingut mai la temptació d'apostar?
1: No, mai.
0: Mai?
1: És que, o sigui, alguna vegada he mirat, però no sé, no mai m'he descarregat cap aplicació, però una vegada em poso allà a mirar les variables, el que em donen, i això és que em fa mandra. O sigui, em fa mandra, per exemple, posar, no sé, ens inventem un partit del Barça, que Pedri fa més de 90 passades bones. A mi em fa mandra estar mirant allà les variables que hi ha.
0: No, potser no acabes gaudint del partit realment i penses només en l'aposta.
1: Això
0: no?
1: Li passa a molta gent, que es posa a mirar el partit i està més pendent
0: de què diuen,
1: de que si aquest fa aquestes passades o que si recorre tants quilòmetres o si li treuen targeta groga o si no. I això és el que et vull portar. A la NBA, per exemple, és que també molts jugadors a vegades han denunciat amenaces de gent que està allà a primera fila, gent que ha apostat molts diners, i li diuen, anota aquest tir, tira cistella, perquè jo he posat que avui tiraries 5 o 10 vegades a cistella i potser em porta dos tirs. I molts jugadors s'han trobat en situacions així. I és que això també acaba portant doncs, que aquestes persones, doncs clar, és que es vegin amenaçades i qui no et diu que un boig un dia perquè ha perdut 1.000 euros perquè jo havia posat que anotaries 8,5 punts més en aquell partit, doncs et vingui i et clavi un cop de puny. És que són coses que poden passar. Hi ha esports que per sort sí que estan més limitat, però és que hi ha altres que les apostes han guanyat un pes molt més important del que tenia fa uns anys, que és el cas de la NBA. I és que és un perill. És un perill. I a més, també, a les retransmissions t'ho posen allà, t'ho van posant de que apostis, i clar, és que és jo no entenc com està tan, no està tan regularitzat el tema de les apostes.
0: Pot ser que els anuncis de la Lliga, o sigui, apareixen anuncis d'apostes?
1: La Lliga no, ja no. La Lliga, és que aquí Espanya està prohibit. De fet, tu busques patrocinis de samarretes, abans el Madrid, no sé si te'n recordes, portava Bwin. Es busca una samarreta al Real Madrid també guany, segur que saps quina és, doncs és una casa d'apostes. Et sonarà, o sigui, veuràs,
0: sí, et sona, oi?
1: Doncs sí. Clar, això aquí ara ja està prohibit, però a Anglaterra no, a altres països és que no. No sé, França diria que també ho tenen, està prohibit, però Alemanya no està prohibit. És a dir, hi ha molts països que les cases d'apostes estan vigents i també una de les principals cases d'apostes és patrocinador de la Champions.
0: Clar.
1: És a dir, és que
0: són tot d'inputs que per a...
1: És un peix que es mossega la cua i fa la pilota molt més gran i fa que molta gent doncs vulgui entrar en aquest tema de les apostes perquè algú m'ha dit que és molt
0: guanyat,
1: fàcil guanyar-ne.
0: Que ha invertit poc en això i que ha guanyat el doble. Clar, no sé si tu t'havies plantejat... Jo, sincerament, l'única solució que hi veig és a prohibir les apostes, perquè realment trobo que per exemple, parlem de tema d'apostes, però això ho podem extrapolar a altres temes. Et diré, per exemple, també la pornografia. No es pot regular. Una regulació d'aquests dos temes és impossible. Tu no pots regular perquè sempre les persones són molt alguns casos són molt intel·ligents, troben la manera de poder-hi accedir.
1: I com també passarà amb les xarxes socials. Que
0: com les xarxes socials dels menors de 16 anys.
1: És molt complicat.
0: És molt complicat.
1: És que jo crec que és o blanc o negre. Buscar un gris
0: jo també penso que no hi ha grisos aquí.
1: I les apostes, clar, sobretot, jo crec que és que el problema ha estat la tecnologia, que és molt fàcil ara entrar, tu ara a l'ordinador, jo ens podem posar a buscar una casa d'apostes, entrem i podem apostar per un partit de tennis que s'està jugant, no sé, m'invento, a Ciutat de Mèxic, que no tenim ni idea de qui són, i apostem, va, aquest guanyarà. Però, clar, és que l'accés és el problema, és molt senzill.
0: És molt senzill.
1: L'accés és molt senzill. No com altre, vull dir, abans, tu per anar a un casino i això... Ah, tu per anar a un casino has d'entrar, et demanen el teu carnet, vull dir, si tens 18 anys pots accedir, ja saps també el que vas, o sigui, també crec que aquí les persones han de ser prou conscients, però ja tens una limitació de que algú t'està dient, epa, si ets menor d'edat no pots, però és que en aquest cas
0: no hi
1: ha aquesta restricció, o si l'allà és molt aquesta restricció,
0: és molt fàcil colar-te.
1: Sí, exacte, és molt fàcil colar-te. I això provoca, doncs, que nanos joves d'entre 14
0: que
1: i 18 anys...
0: Que no tenen consciència d'ells mateixos.
1: No tenen consciència, que no estan desenvolupats a nivell
0: cognitiu,
1: doncs acabin callent. I també això, nanos de 14, 15, 16 anys fins als 18, que la majoria no treballen, veuen això com una font d'ingressos i diuen, doncs mira, així me'n pagaré l'entrepà del dissabte que aniré a sopar amb els amics.
0: Sí, jo penso també que, és a dir, el fet aquest de començar a fer apostes, crec que comença... Això m'ho pots corregir tu, eh? No sé si és més pel fet de la broma de dir va, apostem avui, no? Com de dir
1: sí, aquí
0: per la broma, mira, no? Una
1: mira,
0: mica.
1: Alguns dels nois que es va poder veure en el documental que va retransmetre el Nou TV el dimarts, ho comentaven, que fan les apostes quan estan amb els amics. És a dir, que una retroalimenta l'altra i diu, ostres, doncs mira, jo ara he apostat això, a veure si guanyo això. L'altra fa una altra combinada. I es van així tornant i veure qui... I també això, també són competitives les apostes. Això, la gent és competitiva, la gent vol...
0: I potser per als nois joves, no, que és el que explicava l'Ester Rovira, sí, l'article, sí, sí. No? Al final és com aquest afany de competitivitat que ja el tenen de per si, doncs aquí a sobre, si juguen diners, que encara potser és com aquest... És com aquesta adrenalina, no? De dir, ostres, potser estic assegut aquí una cadira i guanyaré diners sense esforçar-me, no? Clar, és que jo sóc partidària de que això, l'única solució que hi trobo és la prohibició.
1: És la prohibició és que no... Vull dir, si tens 18 anys, tu ja ets major d'edat i ja ets prou conscient de que, mira, ja saps el que hi ha, tu aposta. Saps les conseqüències que poden haver-hi. Però clar, també les apostes mouen molts, les cases d'apostes guanyen molts diners, també a la televisió. Aquí a Espanya, a Catalunya, per exemple, en TV3 no hi ha anuncis estan prohibits els anuncis d'apostes, però per exemple, penso en cadenes privades que es veuen per la tele oberta, Antena 3, Telecinco, totes aquestes sí que tenen
0: posen
1: anuncis de cases d'apostes. Però els veus aquests anuncis i són a la matinada, però igualment que estan en canvi aquí a Catalunya està prohibit, els anuncis de cases d'apostes estan prohibits. També és una mesura que s'hauria d'aplicar. Per exemple, al Movistar també hi ha anuncis de cases d'apostes. És a dir, hi ha moltes ocasions que veus anuncis que la gent també els crida, i això crec que també amb totes aquestes cadenes que guanyen molts i molts diners, de veritat és necessari que tinguin anuncis de cases d'apostes? O sigui, és necessari?
0: No és necessari. Clar, al final és això, eh? Vull dir, potser un noi jove que no ho coneixia ho veu per la televisió i diu, ostres, què és això? Curiositat. Com diuen aquella frase de...
1: No sé a què et refereixes.
0: És aquella frase feta de que diu com la curiositat mató el gato.
1: Sí.
0: Saps? Això de dir, ostres, què és això, no? Desconeixement, no sé què és, i entro, pam.
1: I veus,
0: ostres,
1: que
0: heu
1: guanyar?
0: Vist que hi ha aquesta això que es pot guanyar diners i tal. També penso com aquests nois joves d'alguna manera han de treure els diners per començar a apostar. Suposo que deu ser també el fet d'enganyar els pares, no?
1: Però bona, que pots apostar amb un euro. Amb un euro pots apostar. Amb 50 cèntims pots apostar. És a dir, que les quantitats són baixíssimes.
0: Són baixíssimes, sí,
1: és a dir,
0: sí.
1: I tu si fas una aposta d'un euro i guanyes 300, per posar un exemple, que no acostuma a passar, aquesta persona que guanya els 300 diu, ostres, a la propera no apostaré un, apostaré 5 o 10. I potser em guanyo o em perdo. I així seguiré, i és que al final, doncs, la pilota es va fent més gran i acaba comportant doncs, que la gent aposti i es gasti més calerons.
0: No ho sé, Andreu, ja dic, jo dic una resposta molt clara, que és el fet de que l'única solució que hi veig és la prohibició, perquè amb aquests temes, com he comentat abans, tema de la pornografia, de les xarxes socials, o inclús ara que estan parlant de les apostes, trobo que és l'única solució que hi veig és la prohibició. La regulació la trobo bastant improbable, perquè sempre hi ha aquesta manera de poder, com diguéssim, surfejar aquest marc legal d'això que dèiem, les apostes, la pornografia, xarxes socials, etc.
1: Però el problema és la prohibició, que en molts països no hi ha aquestes restriccions. També són empreses que guanyen molts i molts diners, facturen molts diners les cases d'apostes. Per tant, és que és tot molt més complex del que ens sembla, perquè pensem, l'ideal seria, sí, mira, batem les cases d'apostes, és que seria, els baixem la versiana de totes aquestes empreses. Ara ves que al darrere hi ha molta gent que s'està enriquint, que té uns interessos, que guanya molts i molts diners, també aquestes empreses que publiciten les cases d'apostes reben una font d'ingressos molt més gran que, per exemple, no ho sé, m'invento, que si fan un anunci d'un iogurt, clar, al final és que també mires els interessos al final de qui li interessa que hi hagi anuncis de cases d'apostes, i queda demostrat que surten rentable per uns pocs, però molts són els que acaben pagant els plats trencats, i a vegades acabes oposant doncs, addiccions a persones que dius, ostres, tinc 17-18 anys, mira,
0: ets addicte a les cases d'apostes.
1: Sí, soc addicte a les cases d'apostes, a apostar, estic tot el dia apostant, doncs és que és una situació que no...
0: És insostenible.
1: És insostenible. I és molt probable ara el Mundial, ja veuràs amb el Mundial. El Mundial de futbol, la gent apostarà, com ja t'ho dic, molts diners,
0: no?
1: I tant, sí, sí.
0: Doncs, Andreu, moltes gràcies per parlar-nos sobre aquest tema, un tema que trobo que és important de parlar-ho, i també per a totes aquelles persones que potser no s'havien plantejat inclús que potser pateixen aquesta addicció a les cases d'apostes, doncs intentar fer una miqueta d'autoconsciència, no? D'analitzar-nos a nosaltres mateixos, si realment el que estem fent ho fem a consciència o realment se'ns ha anat de les mans, i si se'ns ha anat de les mans, ser capaços de demanar ajuda, que sempre és necessari.
1: De demanar ajuda, i també que, sobretot, qui ha de prendre les mesures, que ni... Ja sabem que eliminar-les, o sigui, tancar les cases d'apostes és molt complicada, però intentar posar el màxim de traves possibles a aquestes cases d'apostes, perquè hi ha gent que ho passa molt, molt malament a causa
0: d'aquesta
1: addicció, com és a apostar.
0: Doncs, Andreu, moltes gràcies per la conversa d'avui. Ens veiem en una estoneta. Fins ara.
1: Fins ara, Ona.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I és moment ara d'escoltar la cançó del dia.

Estem sentint Wonderwall d'Oasis, ja que avui és l'aniversari de Noel Gallagher, el compositor de la cançó que estem sentint, i que avui fa 59 anys. Amb el seu germà Liam van ser els fundadors d'Oasis, un dels grups britànics més exitosos de finals del segle XXI. Després de la seva sonada separació l'any 2009 i la seva posterior i exitosa gira de retrobament, Liam Gallagher ha confirmat que la banda es prendrà un descans i no farà cap concert durant aquest any, però sí han explicat que potser tornaran al 2020.

0: De seguida ens endinsarem amb més música, en aquest cas de Concert for Bangladesh de George Harrison. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I us explicàvem feia una hora que l'Ajuntament de Castellterçol ha engegat un procés participatiu per dissenyar de forma col·lectiva l'ampliació del pavelló poliesportiu Laia de Déu en Acudinenca.
1: La iniciativa, que està oberta a tota la ciutadania, entitats i usuaris de la instal·lació, busca recollir l'experiència dels que en fan ús habitual per aconseguir un equipament més útil, accessible i adaptat a les necessitats reals del municipi. El projecte s'ha estructurat en tres fases. Una primera de diagnosi per detectar les mancances actuals, una segona per a la creació de propostes i una última de retorn de l'estudi. Després de celebrar una primera reunió aquesta setmana, el calendari continuarà el proper dijous 4 de juny i el dijous 18 de juny. Totes les sessions es faran de 6 de la tarda a 7:45 del vespre a la sala Ferran Miró de Cal Recader. Des del consistori es recorda que la participació és totalment lliure i es convida a sumar-s'hi a veïns de totes les edats, gèneres i disciplines esportives per dibuixar el futur de l'esport local.
0: I a un any de les eleccions municipals de Cardedeu, els motors es posen en marxa en el procés preelectoral amb partits com el grup municipal Gent pel Canvi, per exemple, anunciant el seu candidat a l'alcaldia, Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
2: Així és, Ona, i és que, com bé has dit, Gent pel Canvi ja ha anunciat oficialment que Jordi Abad serà novament el candidat a l'alcaldia de Cardedeu en les properes eleccions municipals del 23 de maig del 2027. I és que després d'una legislatura formant part del govern municipal, explica que es veu amb força i ganes i energia per emprendre una altra.
3: Així com l'altra vegada no volia continuar, però ho vaig fer una mica forçat. La veritat és que me n'alegro d'haver-ho fet, perquè m'ho he passat molt bé, però aquest any doncs, em ve de gust de continuar. En tot cas, els electors decidiran si surto i després si podem fer govern o no.
2: A un any vista és d'hora encara per parlar dels programes electorals, però la gent gran continuarà sent la prioritat, tal com han anunciat pel partit municipal, en Gent pel Canvi, així com la gent més jove del municipi.
0: I les obres de reobertura del carril tallat de l'N260 a Sant Joan s'allargaran fins l'agost, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260 a la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara la principal preocupació de l'alcalde Sant Joaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
5: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que el dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i de lo que ve passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
4: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa del trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda de la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig, perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per a Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.

0: acabessin pagant tots. L'ordenança recorda que en una zona de prioritat per a vianants, els usuaris han de circular a una velocitat adequada i a una distància prudencial, i quan hi ha aglomeracions han de baixar del vehicle. Tot plegat, aquest 2026 ha entrat en funcionament la normativa que obliga a inscriure tots els patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal al registre de la Direcció General de Trànsit per poder circular per la via pública. A Vic, des de principis d'any, s'han requisat 170 patinets i amb col·laboració amb la Guàrdia Urbana se seguirà multant els que no ho facin bé.
1: Doncs ara sí, és el moment dels clàssics musicals amb Jaume Espuny, que, com sabeu, avui ens portarà The Concert of Bangladesh for Bangladesh d'en George Harrison.
2: Hare Krishna.

0: Hola, Jaume, què tal?
1: Molt bé.
0: Com estàs?
1: Bé, i vosaltres també?
0: També, també.
1: Feu bona cara. Sí.
0: Què ens portes avui?
1: Avui és el concert, tinc ganes de portar...
0: Coses reivindicatives, eh? Coses reivindicatives.
1: Sí, per ajudar la gent. Això és l'any 71, el músic indi Ravi Shankar, aquest senyor que tocava la cítara, que era molt amic dels Beatles, a més a més, li va dir al George Harrison dels Beatles, ja s'havien separat, l'any 71, li va demanar si es podia fer alguna cosa per ajudar els refugiats de Bangladesh, que era una zona de Pakistan, que estava en guerra civil, inundacions, etc. I el George Harrison va muntar el primer concert benèfic de rock de la història, és el primer que va haver-hi, l'1 d'agost del 1971, al Madison Square Garden de Nova York. Un disc triple, a més, és llarguíssim, amb l'ajuda d'uns quants, ja en parlarem, d'uns quants amics músics, com per exemple Leon Russell, que era un que sempre estava a tot arreu, no era de cap grup, però sempre estava a tot arreu, que canta en el disc una versió del Rolling Stones de Jumping Jack Flash.

0: m'agraden, eh?
1: Sí, va.
0: Sí.
1: Era un Russell, era una fiera, eh?
0: M'agrada.
1: Entre els molts amics músics que van acompanyar en George Harrison, una pila, a més del Ravi Shankar, uh-huh. també va

0: Spa, i en Leon Russell, aquest que està escoltant, hi havia l'Eric Clapton, el Ringo Starr, la bateria dels Beatles, en Billy Preston, que era un senyor que també tocava per tot arreu, negre, el grup Badfinger, que un grup anglès que tenia èxit d'aquells moments, i molts més, eh? I a més en Bob Dylan. Però Bob Dylan no estava anunciat. O sigui, va ser una sorpresa.
1: Va ser una sorpresa.
0: Sí, que va, la gent va quedar
1: parada. I que tothom estava boig, eh?
0: Exactament. Perquè, a més, havia mig desaparegut. S'havia retirat o una cosa així. Coses de Bob Dylan, que fa. I, bueno, la gent va flipar quan el va veure per allà. Hi va haver molta gent. Es va recaptar. Sembla que em van fer dos concerts. $500,000 que van enviar per ajudar els refugiats aquests. Podem escoltar el Bob Dylan cantant una cançó seva de sempre, Blowing in the Wind, la resposta d'estar en el vent, endavant.

0: Sí, toquen. És que a més a més hi ha una pel·lícula, un concert.
1: Hi ha una pel·lícula?
0: Sí, sí. Toca la guitarra acústica el Leon Russell i el Bob Dylan. En George Harrison, d'aquí una estona, farà un solo guitarra elèctrica, i el Ringo Starr, la pandereta. I queda molt bé.
1: Aquesta cançó, Jaume, pot ser que en Gerard Quintana tingui una versió en català. Escolta-ho en el vent.
0: No, un moment.
1: I així, eh?
0: A la nova cançó, als anys 60, aquesta cançó...
1: Aquesta va ser com...
0: Captaven a tot arreu, eh?
1: Sí.
0: Una anècdota que sempre m'ha fet molta gràcia és que en aquells moments la música índia, ja ho he dit perquè era amic dels Beatles, estava molt de moda, vull dir...
1: Ara s'ha tornat a posar de moda, la música índia.
0: Sí, però que sí també que la gent no hi entenia perquè
1: era allò
0: i el concert s'obre amb el Ravi Shankar tocant, a més a més. Va sortir allà i va començar a tocar amb un grup, també danses, un pilot, a més d'indis, i van començar a tocar i a cap de 2 o 3 minuts doncs van parar, no? I bueno, la gent allà i el tio va agafar el micròfon i diu: moltes gràcies, molt amables, estàvem afinant els instruments, ara començarem.
1: I la gent ja estava flipant segurament amb els músics
0: com... Que, de fet, com que jo no hi tampoc hi entenc, sense
1: també t'ho pensa, es pot arribar a pensar que està tocant?
0: Sí, exacte, és que jo sento música índia i dius: què estan fent? Bueno, i toca un, pues toca un tema de 19 minuts o
1: parella.
0: Ara podem escoltar, va compondre una cançó expressament pel George Harrison pel concert, que és Bangladesh.

0: Bangladesh. Es nota que hi ha molts músics.
1: Sí.
0: Com a més, el productor de, no sé si era el Phil Spector, que era especialista en coses d'aquestes, molta marxa. No sé si saps qui és la Norah Jones, una cantant, bueno, és de... Bueno, finals dels 90, mm-hmm. 90, això.
1: Norah Jones.
0: És la filla del Ravi Shankar.
1: Ah?
0: Sí, també és músic, és cantant, però en anglès, mm-hmm. i sense tocar música índia. No sé, ara, si cals, per acomiadar-los, escoltem una... Per cert, Tenro, el Paul McCartney estava convidat també al concert, però no hi va voler anar. La seva explicació va ser, però si ens acabem de separar...
1: Perquè de partir, clar, no?
0: Sí, ara tornem a estar junts, això, no ho entenc, tio. És estrany.
1: És estrany, exacte.
0: Doncs entrem una cançó del Paul McCartney. Mm? Ai, perdó.
1: No, del Paul McCartney no, que no estava convidat.
0: George Harrison, que és la cançó dels Beatles més escoltada, com es diu?
1: I la va tocar...
0: Spotify.
1: I la va tocar ell, allà?
0: El George Harrison.
1: Sí.
0: La va tocar, doncs, Hearts Come the Sun.
1: Abans d'això, Jaume, acomiadar-nos, que tinguis molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Bon divendres i ens veiem mal divendres que ve. Més música, eh?
0: Molt bé.
1: Que vagi bé.
0: Vale.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: Ens trobaràs al carrer Pla de Balenyà 23 de Vic.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt, ara mateix, 2:15 al Territori 17. Doncs bé, com que som divendres, sabeu que és el moment de repassar doncs, els actes més destacats d'aquest cap de setmana a les nostres comarques, a les comarques del Territori 17. Sabem que és un moment que ens agrada a tots. Per tant, començarem a parlar amb la Laia de Déu des d'una codinenca perquè ens expliqui què hi podem anar a fer doncs, al seu territori aquest cap de setmana. Laia.
4: Hola, Ona, bon divendres.
3: Bon divendres.
4: Doncs mira, començo per Sant Feliu de Codines perquè demà dissabte a partir de 3:15 del matí comença la 8a edició del Festival d'Arts Escèniques al Ganxo, un festival que vol tornar la cultura i les arts al carrer, totalment gratuït i per tots els públics. I ja diumenge, últim dia de maig, s'inaugura la Casa de les Arts, com us hem explicat a l'informatiu, un espai on crear i compartir des de l'art i la cultura oberta a tothom. I anem cap a Caldes de Montbui, on avui divendres a 6:45 de la tarda tindrà lloc a la Biblioteca de la Vila Termal una xerrada anomenada Música que es veu i pintures que sonen, el diàleg artístic entre la vista i l'oïda, a càrrec de Lluís Agustí Tinoco. També avui a la sala d'Alger inaugura una nova exposició a les 7 de la tarda, aquest cop és el torn de les obres de l'alumnat jove del taller d'art, obres de joves d'entre 12 i 17 anys. Ja dissabte, als Horts Domèstics de la Torre Marimon, es realitzarà un taller de planter de 10 a 2:15 del matí, un taller per aprendre les tècniques bàsiques de com fer un planter pas a pas. També dissabte, al Centre d'Ateneu Democràtic, es projecta el film Hola Frida, a les 5 de la tarda. I dissabte, també, al mateix centre, però a les 8 de la tarda, podreu gaudir de l'obra de la companyia Cia La Bretxa, anomenada Corredossos de Baix. I ara anem cap a Vigues i Riells del Fai, perquè aquest dissabte la Virca, que és l'associació de comerciants, organitza la nit del comerç a la plaça de Miquel Bosch de Vigues, des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada, i ja diumenge tornen els concerts de la 10a edició del Festival de Música Clàssica. Aquest cop serà l'Escola de Música de la Vall d'Altenes qui oferirà un concert. Serà de 12:15 al Teatre Auditori Polivalent. I per tancar aquesta agenda és el torn del Moianès, on sembla ser que els hi espera un cap de setmana de poca activitat. Però bé, avui mateix a la Biblioteca de Moià, a 7:45 es presenta el llibre Pioneres, les arrels de la creació femenina a la Catalunya Central, a càrrec d'Ovidi Covacho Closa. I fins aquí.
3: Doncs, Laia, veiem que cap de setmana sense esports ja es comencen a acabar totes les temporades.
4: Sí, es comencen a acabar. Ja, però, ja està tot tancat.
3: Però tot i així, setmana plena d'actes culturals,
4: home,
3: lúdics i festius que sempre ens agraden, eh, això?
4: Això sempre. I ara es comencen a obrir les piscines, també.
3: Exacte. Doncs, Laia, bon cap de setmana, ens veiem el dilluns.
4: Igualment, bon cap de setmana.
3: I seguirem per l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió Cardedeu. Enric, explica'ns, suposo que també deu ser un cap de setmana ple d'activitats.
5: Ple d'activitats i amb molt poc esport, això sí, ens en queden un parell. Comencem per la Lliga Sobal amb l'handbol Granollers, i és que el Freaking Granollers rebrà a casa el Caserío Ciudad Real diumenge a les 6 de la tarda. Mentre que Segona Catalana, que és l'únic futbol que ens queda, tampoc ens agrada massa en el nostre cas, per tant ja va potser bé, queda semifinal Segona Catalana, Llavaneres, Cardedeu. Per tant, són els de casa, intentarem que acabi bé. Això serà també a les 6, però de dissabte. Ja anem cap a l'agenda cultural i avui comencem per casa, per Cardedeu, i és que estem immersos en un nou festival. El Pell de Grito, de fet, també en parlava en una entrevista fa unes setmanes, i és que avui i demà dissabte es podrà gaudir de 6 propostes diferents en diversos espais culturals. La Fàbrica de Cultura Tèxtil Ràgia, a la plaça de les Dones Treballadores, i el Teatre Auditori a Cardedeu, on hi haurà servei de barra i menjar. I ben a prop d'aquí, a un parell de quilòmetres tot just, a Llinars del Vallès, demà dissabte s'hi durà a terme a partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia la Diada del Bàsquet, oberta a tothom qui ho vulgui, i es farà al pavelló. A Santa Maria de Palautordera, avui mateix divendres, a l'Espai Cultural i Juvenil Can Raüll, hi tenim un taller ben diferent, i és que es farà un taller de taula d'skate artístic. Serà de 5 a 7 de la tarda. Mentre que també avui, però a les 11, a Sant Celoni, és aquí, d'aquí uns minutets, s'hi farà un taller de lectura breu anomenat Paraules que obren espais per dins, a càrrec de l'associació Àurigues del Sacsala. Es durà a terme fins a la 1 del migdia i serà, com hem dit, a la sala Sacsala la que acollirà l'activitat. I això sí, acabem per la Roca del Vallès, on diumenge a 11:45 a la plaça Sant Clavé tindrem una bona jornada, una jornada castellera, a càrrec dels xics de Graullers, castellers de Badalona i castellers de Caldes de Montbui. Així que ja sabeu, cap de setmana de places i carrers plens.
3: Doncs, Enric, que tinguis molt bon cap de setmana. També veiem un cap de setmana ple d'activitats per la vostra zona.
5: i que tant que sigui, igualment.
3: I seguim nosaltres amb l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan. Per tant, marxem cap al Ripollès. Isaac, explica'ns què hi fareu vosaltres aquest cap de setmana.
6: Bon dia, doncs mireu, avui divendres a Ripoll s'inaugurarà al Museu Etnogràfic a partir de les 7 de la tarda l'exposició Bellesa i Sensualitat d'Emília Castanyeda. I demà dissabte a Camprodon la cantant Júlia Cruz actuarà al Microclima de Primavera, serà al Parc de la Mare de la Font a partir de les 6 de la tarda i de franc, i la cantautora de Fraga, doncs, com sabeu, va debutar l'any 2024 amb el seu primer disc Deixar-me caure, i ara acaba de publicar un nou senzill, Fred, anticipant el pròxim treball. Al migdia a Beget hi haurà el dinar de veïns del municipi i seguidament màgia a càrrec de David Mac. I a Vallfogona de Ripollès hi haurà la 27a demostració de dallà, que plegarà més d'una quinzena de participants. Hi haurà un esmorzar per començar i després es farà un ritual de picar la dalla per esmolar-la, i cadascú seguirà el seu rem i amb la dalla segant l'herba de les zones verdes del carrer Puig de Sant Miquel. Al matí també hi haurà intercanvi de llavors, plantes i planter. I a la tarda, Pep Salsetes, activista gastronòmic, presentarà el seu darrer llibre. A Sant Joan de les Abadesses s'entregaran els guardons Emma a Josep Bassols i al jovent actiu Sant Joaní en les categories individual i col·lectiu. Els premis estan impulsats per la secció local d'Esquerra Republicana i s'entregaran a partir de les 12 del migdia a la plaça de l'Abadia. Enguany estan apadrinats per Raquel Serrat, de Unió de Pagesos. I després, a les 6 de la tarda, un concert solidari també a Sant Joan amb David Espósito a favor de la recerca infantil de la Fundació Sant Joan de Déu de Barcelona al Palau de l'Abadia. I a Can de Bànol, a les 7 de la tarda, al Cercle Can de Bànolenc, hi haurà el concert de Oaso en homenatge a Frank Zappa. Oaso porta als escenaris l'univers del músic nord-americà amb un repertori que viatja pel jazz, el blues i el rock progressiu, interpretat per 5 músics amb trajectòria i molta complicitat sobre l'escenari per una entrada, en aquest cas, de 10 euros. I a Setcases, durant tot el dia, hi haurà Bioblitz del Ripollès, explorant la diversitat d'alta muntanya, jornada de ciència ciutadana per identificar i registrar col·lectivament espècies de flora i fauna del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, amb reserva al refugi d'Ull de Ter, i també diumenge diverses activitats. Per exemple, a Camprodon hi haurà un itinerari interpretatiu a la Serreta, un antic volcà fortificat que permetrà conèixer el patrimoni natural i paisatgístic del territori d'una manera amena i divulgativa, amb inscripció a l'Oficina de Turisme. A Sant Joan, la trobada del jazz a l'Escorxador, a 6:45 de la tarda, hi haurà la presentació del jovent actiu Sant Joaní, després música i una mica de pica, pica i barra. A Ripoll, a la plaça de la Lira, de 6 a 8 de la tarda, hi haurà les Ai, les criatures, amb pessic de teatre. I a Sant Joan, una audició de sardanes amb la Copla Vila de Jonquera al Passeig Comte Guifré a partir de les 5 de la tarda. En esports tenim atletisme, curses de muntanya, perquè aquest cap de setmana destaquem el Sant Amant Trail de Ripoll, que compta amb 3 recorreguts ben diferenciats. Hi ha la pujada Sant Amant de 23 km i 1.400 metres de desnivell positiu, també hi haurà la volta al Guardalolla de 14 km i 500 metres de desnivell positiu, i finalment hi haurà la pujada Sant Roc de només 6 km i 250 metres de desnivell positiu. I per acabar, en futbol, el Camprodon jugarà la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens al camp del Vistalegre. Els camprodonins estan obligats a remuntar el 0-2 de l'anada aquest diumenge a les 6 de la tarda al camp municipal de Can Minader. Per tant, sembla una tasca força difícil d'assolir, però és l'última oportunitat per pujar a segona catalana.
3: Doncs, Isaac, moltes gràcies per aquest repàs cultural i esportiu d'aquest cap de setmana per al Ripollès. I nosaltres acabarem aquest repàs, com sempre, des d'aquí, des de l'emissora del Nou FM, Andreu Jiménez. Sabem que hi ha pocs esports, però fes-nos un repàs d'aquesta agenda esportiva.
7: Poc, però molt transcendent, el que té ja aquest cap de setmana aquí.
3: Perfecte, Andreu.
7: A Osona, doncs començarem per l'hoquei, que malauradament el Martinelli a Manlleu disputarà aquesta eliminatòria de fase d'ascens a l'hoquei Lliga, després que a la pista, per mèrits esportius, el Manlleu guanyés la Lliga, però que en temes burocràtics i pel que fa als despatxos ha acabat pujant el Lloret i fa que el Manlleu hagi disputat aquest playoff. I l'anada la disputarà a casa dissabte a les 4:05 contra el Vilafranca, en un partit que es podrà veure en directe per al Nou TV. És anada i tornada, és una eliminatòria que el Manlleu ha de guanyar, ja que si guanya, doncs serà nou equip de l'hoquei Lliga, el que li van treure de fet fa unes setmanes. Pel que fa al futbol, aquesta setmana doncs continuen la promoció d'ascens a tercera catalana. El grup 8 tenim l'Aigua Freda Centelles, el derbi, es disputarà dissabte a 6:45 de la tarda, en un partit on està igualat. A l'anada van empatar 2-2. L'Aiguafreda jugarà com a local, per tant, en teoria és, se li ha de donar el paper de favorit. I pel que fa a l'altra eliminatòria, que hi ha l'altre equip de la comarca d'Osona que ho té més complicat, el Balanyà va perdre a casa contra el Vigas la setmana passada per 1-2 i s'anirà fins al poble de la Vall del Tenes per disputar aquesta tornada diumenge a les 7 de la tarda. Pel que fa a l'altre grup de quarta catalana dels equips osonencs que estan disputant aquest playoff, començarem per la Gleva Santperenca, on van empatar a 1 a l'anada, recordem el resultat, i la tornada es disputarà dissabte a les 6 de la tarda al camp de la Santperenca. I pel que fa a l'altre partit, el Rupit Sant Vicenç de Torelló, que també va acabar en taules, en aquest cas amb 0-0, aquesta setmana doncs jugaran dissabte també a les 5 de la tarda a Rupit. Per tant, aquí hi hauran ja dos equips eliminats i això farà que només en quedin dos per una única plaça a tercera catalana. I tanquem ja on avui el repàs, ja veiem molt poca cosa. Parlarem de ciclisme. Hi ha la taula rodona, ciclisme i Tour de França, on dissabte a l'edifici del Sucre hi haurà una taula rodona amb personatges de luxe que l'ha organitzat el 9-9. Estarà en Josep Jofré de Josep Cycling, l'Adrià Periques, ciclista de l'UAE, l'equip on corre Tadej Pogacar, Ana Ramírez, Yuna Jiménez, Mireia Benito, i el narrador de les curses de ciclisme, Carlos D'Andrés, que ens acompanya totes les tardes de juliol i agost i setembre amb les etapes del Tour i la Vuelta. Així que, Ona, ja veiem, poca cosa aquest cap de setmana, però molt i molt important, sobretot pels equips que encara s'estan jugant les garrofes.
3: Doncs, Andreu, moltes gràcies. Ja t'acomiado tu, que tinguis bon cap de setmana.
7: Igualment.
3: I nosaltres ja tenim aquí punt en Jordi Vilarrodà perquè ens faci un repàs de l'agenda cultural, que aquesta mai... Sempre hi ha activitats, Jordi?
8: I al mes de maig n'hi ha moltes i aquesta setmana particularment n'hi ha moltíssimes. O sigui que haurem d'anar fent així una mica de resum, perquè això no pot ser... No ens hi podem entretenir allò una per una, perquè és que a les 12 del migdia encara hi seríem. N'hem de destacar dues, sobretot, perquè serien a Vic, és el cap de setmana del So de les Cases, i a Torelló és el cap de setmana del Festus. El So de les Cases, fa 10 anys que va començar. És una iniciativa que el que vol és situar concerts molt breus, això probablement molta gent de la que ens escolta ja ho saben, però si no ho recordem, concerts curtets en espais que són interessants, perquè són espais patrimonials de la ciutat. Són alguns d'ells cases particulars, alguns altres són llocs més o menys públics, però a vegades amb algun racó que no, habitualment no s'hi accedeix, perquè la gent pugui veure aquests petits concerts que són de música de diferents estils, però sobretot també el que interessa és el context, el lloc, per exemple. Aquest any, no ho sé, per posar un exemple, una de les novetats és que la gent podrà anar a l'arxiu municipal. La gent pot anar a l'Ajuntament sempre, però l'arxiu doncs potser no, i veure què hi ha allà a l'arxiu, què s'hi guarda allà, tota la documentació històrica de la ciutat, o tenim una fotografia aquí davant d'una col·lecció de papallones immensa. Doncs allà hi haurà uns músics que tocaran, doncs, o per exemple la capella del cementiri, que potser hi ha gent que hi va el dia de Tots Sants, però només, i que també és un dels escenaris nous on s'entrarà aquesta vegada. O un taller d'artistes en el centre històric, també un lloc molt bonic, doncs el taller Bisell. I altres llocs, doncs l'arxiu episcopal, des de també algun escenari de carrer, també algun, per exemple avui el primer concert és un concert sorpresa que hi ha 6:15 de la tarda a la plaça de l'Estudiant, però la majoria són dins de llocs, al pati de l'Hospital de la Santa Creu, en fi, podríem anar dient uns quants escenaris d'aquests en els que hi ha propostes que en total són 90 actuacions, perquè és clar, com que són curtes, hi ha moltes que repeteixen, i per tant, entre tot el que hi ha avui, el que hi ha demà i el que hi ha el diumenge, estem parlant de 90 actuacions. El primer que arriba, el primer que seu, són gratuïtes, però la gent no ha de reservar entrada, no ha de fer res, encara hi ha gent que ho demana perquè els primers anys es feia. No s'ha de fer. Ara sí, el primer que arriba, el primer que seu. Aneu-hi d'hora, sobretot quan sigui escenaris petits, i penseu que potser us tocarà esperar el concert següent perquè aquell estarà ple, però hi ha gent que a més intenta fer-se un recorregut per anar tots, eh? O sigui, hi ha gent que va tatxant allà de la llista i vol anar una mica tots, i hi ha com aquest joc també, no? Per tant, pensem això, tant demà com avui com demà, diumenge no, perquè s'acaba al migdia, el darrer concert sempre és una mica més llarg, i és la Casa Ricard, els jardins de la Casa Ricard, molt a prop d'on tenim els estudis del 9FM, per cert, un lloc preciós, és un concert una mica més llarg, i en aquest cas també és un nom conegut, que és el d'en Xeri Maraster. Hi ha moltes combos, bandes de l'Escola de Música de Vic, però també hi ha altres, les cantautores Marta Xanti o Cristena, hi ha per exemple, doncs, més música clàssica, podríem dir, però, per exemple, a l'Arxiu Episcopal hi ha cançó napolitana amb un tenor i un guitarrista allà entremig aquell arxiu, que és gairebé com l'arxiu de la pel·lícula del Nom de la Rosa. Doncs, en fi, no detallem això que dèiem, les propostes, però cap de setmana de música a dins d'espais que potser només podeu veure aquests dies de l'any. Després, anem cap al Festus, perquè el Festus també comença avui, el Festus ja en fa 29 d'edicions, o sigui, és que sembla que fa 4 dies, l'any que ve farà 30 anys del primer Festus, 30 anys del primer Festus de Torelló, que és aquest festival d'arts al carrer, perquè totes les actuacions són al carrer. Estem en un cap de setmana que més aviat patirem per la calor que no pas per la pluja, o sigui, aquest any no crec que s'hagi de patir perquè s'hagi d'anul·lar res del Festus, algun any sí que ha passat, però tot es podrà fer. Aneu també als espais que hi ha, podríem dir, Plaça Vella, Plaça Nova, Plaça de la Vila, Jardins de Can Parrella, alguns altres que es van succeint activitats sobretot d'arts escèniques i de música també. D'arts escèniques, avui per exemple, us recomanaríem, doncs, no perdre-us l'actuació d'un actor manlleuenc, que és en Ramon Villegas, que avui presenta espectacle dintre del primer dia. On hi ha un altre molt curiós, eh? No, tampoc podem fer un repàs de tots, eh? Però avui, per exemple, també, a part d'en Ramon Villegas, a la Plaça Vella, un dels que començarà a les 8 del vespre, és un espectacle que es diu Aleta, i és un espectacle que barreja una mica d'elements de dansa amb inspirat en un món dels castellers, o sigui, amb una referència al món dels castellers. Per tant, curiositat, per veure què serà. No em puc donar gaire referències, però hi haurà, doncs, des de part més de circ, per exemple, amb noms com la Còrcoles, que és prou conegut, en Toti Turonell, per exemple, o hi haurà part, això, més de dansa, més escènica, diguem, més teatral fins a cert punt, o, com dèiem, la musical, no ho sé, per exemple, la musical, doncs, dissabte, els Vito Blasu, que són d'aquí usonencs, en Jordi Torre i Luc Vilamala, que actuaran als jardins de Can Parrell a la nit. També, aneu a Festus, mireu la programació i doneu voltes avui tarda, demà matí també hi ha activitats i sobretot a la tarda vespre. Per cert, demà a 5:45 de la tarda, zona esportiva de Manlleu, la Copa de Generalissimo. I dius, què és això? No, potser algú li sona que l'any passat en el festival Exabrupto de Mollà hi ha una colla de gent que va muntar un partit de futbol que la pilota era el cap d'en Franco. doncs és això mateix que es torna a fer, és una acció, diguem, de...
3: Com una performance,
8: sí,
3: no pot ser?
8: Sí, una performance, recordant una mica que en el temps del franquisme el futbol va servir una mica com allò que així la gent es distreu i no pensa en altres coses, doncs això, i el cap aquell és molt realista, és molt realista el cap d'en Franco que serveix de pilota. 6:45 a la zona esportiva, Eugenio Merino i els In The Klein, que són els que fan aquesta acció, que qui no la veiés avui l'any passat la pot veure a Torelló aquest dissabte. Festus, per tant, més coses, aquestes sí que són coses puntuals, concretes. Avui, per exemple, serà força espectacular veure aquesta tarda a la plaça Fra Bernadí de Manlleu la cantata Postals del Ter, que s'interpretarà per part d'escolars de totes les escoles de Manlleu, basada també en el riu, en el Ter, uns 450 infants i joves que hi participen, dirigida per un músic ben conegut i ben estimat nostre, que és el Santi Carcassona de Torelló, que és el que dirigirà aquesta interpretació d'aquesta cantata. Demà també a Manlleu, el Manlleu Actua, que és una mostra de teatre jove teatre fet per grups de joves, per exemple, els del grup Xarxa de Torelló, per exemple, els del mateix Teatre Centre de Manlleu, l'associació Teatre Centre. Això serà el Teatre Municipal en sessions de matí i tarda. A la tarda hi apareixerà també el Serpent, que fa aquest any el seu 20è aniversari. Per als nostàlgics de música pop catalana dels anys 80, el primer grup català que va petar-ho una mica, que es deien Doble Buble, osonencs, molta gent de determinada generació ja els coneixerà. S'han anat retrobant, han anat fent retrobaments de tant en tant en aquest grup i en tornen a fer un altre aquest dissabte a l'Era del Sot, en un dels tardes, o sigui, allò, anem a fer un gin tònic, anem allà a l'Era del Sot i, a més, veiem els Doble Buble, a veure com estan de forma. I encara fem un últim apunt abans de deixar pas a la Miquel, que és que Sant Julià de Vilatorta acull la segona edició del Festival Paraula, que, com diu el seu nom, es basa en la paraula, es basa en la paraula, paraula poètica, sobretot. Avui comença amb una conversa amb un algarès, amb el Marcel Farinelli, a la Biblioteca Anton Carrera, i demà hi ha vermut literari, el vespre un concert de la Vicky Mel, el diumenge una passejada literària també amb sortida i arribada al Parc de les Set Fonts, i després un vermut poètic per acabar-ho de rematar tot en el Festival Paraula. Podríem dir més coses, però aquí ens quedem.
3: Doncs, Jordi, cap de setmana ple d'activitats, que la gent no es quedi a casa, que és un cap de setmana per sortir, per gaudir de la nostra comarca, que sempre hi ha propostes xules. Doncs Jordi, que vagi molt bé, bon cap de setmana, i com deia en Jordi, tenim en Miquel aquí al nostre costat perquè ens faci un repàs també dels actes, d'altres actes.
9: Doncs sí, actes més festius o de cultura popular, també un grapadet més de propostes d'aquestes que conviden a sortir. I posaria el focus aquest any amb el Osona en Joc, que és una proposta del col·lectiu de l'associació Osona Juga, que es dediquen a promoure jocs de taula. Això va néixer l'any passat, en format petitet, una mica més experimental, i aquest any ja fa un salt endavant. Això és a Call Atenes, és la plaça 11 de setembre, s'allargarà durant tot el dissabte, de matí fins a vespre, hi hauran més de 200 jocs possibles amb taules repartides, degudament a l'ombra, allà a espais de l'ombra, perquè també si fa sol va quedar una mica protegits, i es tracta d'això, d'anar allà, d'aprendre a jugar, de compartir tot jugant, amb infinitat, ja dic, amb diversos actes paral·lels, a vegades les mateixes editorials que hi haurà present faran propostes de jocs, per tant és un dia per anar allà, asseure's i jugar.
3: I jugar.
9: Una bona proposta. L'altra, són dies també ja d'encarar estiu i per tant dues propostes d'aquests de festivalets per anar a passar una bona estona. L'Estival Market a Gurb. Això és tot just, porten tres edicions, però cada vegada ha anat a més. Va començar amb una proposta d'un dia, de cap de setmana, i ara ja la tercera edició són dos caps de setmana, aquest i el següent. Es diu l'Estival Market, seria una mica els que penseu amb l'estiu, amb el Santa Market, tots hi pensem, o amb el White Summer, salvant les distàncies, però a l'entorn de l'Esperança, que és un lloc que també dona molt joc, doncs això, la possibilitat de veure paradetes d'artesania, paradetes d'alimentació, música en directe, també són jornades dissabte a partir de la tarda fins a les 12 de la nit, i diumenge amb sessió també de vermut, dinar i fins a mitja tarda, per treure-li el cap. I una mica en aquesta línia, també a les Masies de Roda, allà a l'entorn de la Feixa, hi ha el mercat de la senyora Feixa, que en diuen, en aquest cas posa una mica l'accent també amb el que és l'emprenedoria local, les artesans locals, i per tant hi ha unes 25 parades, food trucks, música ambient, tallers que organitzen els mateixos firaires, per tant això, per passar-hi tot el dia, perquè és dissabte de les 9 del matí fins a les 9 del vespre. I un parell de propostes més i acabo. Una, recordar un que s'està convertint ja en un petit clàssic, la Fira del Còmic a Folgueroles. Són 12 edicions, parades de còmics i de merchandatge, novetats editorials, un espectacle de màgia, desfilada d'aquests de personatges, els friquis els hi encantarà, concursos, tot això serà diumenge a l'entorn de la plaça Verdaguer, de matí fins a mitja tarda. Vull dir que una altra proposta, i res, també una recomanació. Avui, el Centre Cívic, el Centre Cultural Joan Triadú s'inaugura una exposició que trenca motllos sobre el món de la sardana amb motiu dels 100 anys del concurs de colles sardanistes de Vic, en aquest cas dissenyada i elaborada per la Clota, promet molt. Això s'inaugura avui aquest vespre a partir de les 7 de la tarda i es podrà visitar fins a mitjans de juliol.
3: Doncs Miquel, també cap de setmana ple d'activitats, per tant, moltes gràcies per explicar-nos.
9: Per triar remenant.
3: Exacte, i ens veiem la setmana que ve amb més propostes.
9: Cap de setmana.
3: Bon cap de setmana. I com ja sabeu, aquesta estoneta dels divendres la dediquem a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui. Nosaltres començarem per aquesta.

Doncs com sentíem ara, els Amics dels Arts publiquen Segurament t'estimo, el primer avançament del nou disc de la banda que està previst per l'any que ve, el 2027. En 2 minuts i 55 segons, la cançó condensa els elements més reconeixibles del grup. Melodies immediates, una escriptura profundament humana i una manera molt particular per combinar el pop, folk i imaginari teatral. Nosaltres seguirem per aquesta cançó.

Grande, Hate That I Made You Love Them. La cantant feia 2 anys que els seus fans esperaven música nova i, per tant, la poden escoltar amb aquesta cançó. L'Ariana s'està preparant per al proper àlbum d'estudi, el seu 8è, que arribarà el juliol d'aquest any, per tant, d'aquí poquet. Per escalfar motors ha presentat aquest nou tema amb tocs dels 80 i pop, amb una lletra que parla de la superació personal. Amb aquesta cançó ens acomiadem al Territori 17 d'avui. Nosaltres hi tornarem el dilluns, puntuals, a les 9 del matí, amb més informació, amb més seccions i amb noves entrevistes. Que tingueu molt bon cap de setmana i que comenci bé aquest divendres.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Lanza. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment ho ha fet a dos quarts i que està marcada també per la tancada al departament que han protagonitzat, volíem dir, aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara fins a aquest punt on hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs la reunió just acaba de començar, s'ha endarrerit gairebé una hora i mentrestant a les portes del departament s'estan concentrant cada vegada més docents que tallen des de fa ben bé mitja hora la via Augusta amb crits de més recursos, no és un acord, el 03 no pot més i vaga. Des del govern, el secretari de Millora Educativa ha demanat responsabilitat als sindicats per acceptar una proposta que consideren que satisfà les seves peticions en salari o en augment de plantilles, entre d'altres. Els sindicats, just abans d'entrar a la reunió, han explicat que venen a negociar salaris, però també ràtios, recursos per la inclusiva o el currículum. Yolanda Segura és portaveu d'USCAM.
3: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible.
2: Els sindicats fan una crida a la societat a sortir al carrer i adverteixen en escalar les mobilitzacions si no poden activar la negociació.
1: Gràcies, Esther, estarem pendents.
2: Gràcies, bon dia.
1: I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en la zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure la columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada, hores d'ara a les carreteres, tres accidents dificulten la circulació, una a la C-241D a Pira, on en aquest cas s'ha habilitat també pas alternatiu, una altra a la B-20 a Barcelona, on deixa un carril tallat encara, i finalment a la C-58 a Barcelona, on hi ha vehicles també al voral. També hi ha diverses avaries, una a la C-33 a Montcada i Reixac, que talla un carril, i també diverses avaries a l'A2, una a Cornellà, que també deixa un vehicle al voral, una altra al Bruc i una tercera a Abrera. I pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R2 Sud per actes incívics a l'estació de Gràcia. I pel que fa al temps, avui s'espera un dia assolellat, tot i que de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu que deixaran algun ruixat i fins i tot alguna tempesta centralitzada.
0: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
5: Avui és divendres 29 de maig de 2026.
4: I acabem de viure la primera nit tropical de l'any. No és per iu. Ja que a partir d'ara... mira, dilluns us parlem de les tropicals, les tòrrides i les roents. És que només sent això.
5: Doncs espero no estic
4: escoltant-ho.
5: Així que benvingudes totes al 597è Infopodcast Cardedeu.
4: Susana, anem cap al cim?
5: Anem cap al cim perquè avui és el Dia Internacional de l'Everest.
4: Iuhu!
5: També és Sant Just, Iuhu! I tal dia com avui, però de 1985, presentava l'informatiu la Carme Peris i ens explicava que s'havia entrevistat a Roman Ruiz, alcalde de Montmeló, sobre la futura construcció del circuit de Catalunya a Montmeló.
4: Hòstia, no l'haguessin segrestat durant el temps que ho està fent. Mare de Déu Santíssima. Sí, sí, tant de bo no existís.
5: Va, i acabem dient buscar qui poda en maig i alça en agost... No fa pa ni most.
4: Molt bona. M'agrada aquesta. Va, i ara comencem explicant-vos que al ple d'ahir van passar moltes coses. Van passar coses de l'aigua. I és que mentre el govern explicava que augmentava la part fixa de la factura per contra de la variable, l'oposició reclamava el contrari, que s'augmentés la part variable per davant de la fixa. En un dia marcat també per l'incendi d'Òrrius, on una empresa privada ha tornat a crear un desastre medioambiental, provocant amb l'incendi que rius de parafina vagin als torrents de la Serlada, al ple de Cardedeu s'aprovava per unanimitat el Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals de Cardedeu 25-30. 31, on ha participat també l'ADF del municipi, cosa que va agradar molt entre tots els regidors. I on va haver-hi les patates més calentes va ser la moció, deixem-ho agafar aire perquè és llarg, la moció de suport al veïnat en lluita del bloc de la Sareb en règim de lloguer social i assequible en el traspàs d'habitatges de més de 25 blocs de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, COSAC, i tots els pisos de la Sareb a Catalunya que presentava el grup municipal de la CUP en nom del Sindicat d'Habitatge de Cardedeu, ja que aquest era el sistema per poder-la entrar. I on ells van votar a favor, Esquerra es va abstenir i els grups del govern van votar en contra. Així que, bé, un bon resumet del ple d'ahir. Recordeu que el podeu recuperar. Susanna, per on el poden recuperar?
5: Susanna, doncs el poden recuperar al canal de YouTube de l'Ajuntament de Cardedeu. Va, i de què parlem ara?
4: Ha, no li he escrit ni l'he guionitzat. Doncs parlem de pell de...
5: Garito!
4: Doncs sí, Jessica, ja ho sabeu. Evidentment, ja podeu comprar les entrades perquè avui comença el Pell de Garito, la quarta edició, una delicada selecció d'espectacles multidisciplinaris de petit format, alternatius i íntims, que combinen teatre, circ i dansa. Tot a flor de pell, ens expliquen. Val molt la pena. De debò, sempre ho diem, però és que val molt la pena.
5: Ens hem d'afanyar perquè això, aquestes entrades volen sempre.
4: Volen, i hi ha molt poques places. Entre el 29, és a dir, avui, i el 30 de maig es podran gaudir de 6 propostes diferents en diversos espais culturals. La Fàbrica de Cultura Tèxtil Rase, la Plaça de les Dones Treballadores i el Teatre Auditori a Cardedeu, on hi haurà serveis de barra i menjar.
5: Va, i passem ara a la secció de l'Horta.
6: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
4: Sigueu molt curosos i afegiu moltes claus de pas al rec per goteig. És molt senzill, eh? És de plàstic, dura molt temps, no us penseu que heu de fer uns ensamblatges de l'hòstia. No. I servirà molt per obrir, tancar i llavors regar o no regar certes zones del vostre hort. És molt senzill, de fer molt divertit i abuseu de les claus de pas.
5: Sobretot
4: una bona
5: divertit.
4: Recomanació.
5: Divertidíssim.
4: Doncs sí. Tornem a dir-ho. Qui va instal·lar l'últim hort?
5: Tu.
4: I qui diu que és divertit?
5: Tu.
4: Qui no el va instal·lar?
5: Jo.
4: Qui diu que no és divertit?
5: Jo no he dit que no sigui divertit.
4: Quina pena! Va, seguim.
5: Va, avui us diem que com és divendres no heu de treure res del porta a porta, no hi ha recollides i el que sí que tenim són farmàcies de guàrdia que l'Enric segur que ha actualitzat.
4: Les tenim a mitges. O sigui, n'hi hauran, però nosaltres no les tenim fundades. Anem a buscar-ho. I ja les tenim.
5: Vinga, vaya, avui de farmàcies de guàrdia. A divendres tenim Palau Gatell i Estalvi, dissabte tindrem l'Auqué i diumenge també l'Auqué.
4: Oh, que rebei, quan rodolins i rodolinos. Vinga, va, i amb això arribem a... Oh, no pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I avui divendres, ja ho hem explicat, a les 6 comença Pell de Garito. No us posem ubicacions, entreu al seu Instagram, a la seu web. Mireu tots els indrets, ja que n'hi ha diversos. I és un parell de dies, per tant, mireu tot bé i gaudir-ho.
5: Dissabte.
4: Alerta. A les 11, Museu Taller Elaboració de Ratafia. Mira, en aquest fem tard. Cas un seu-ne. Però anirem al taller que facin de consumició de ratafia, no?
5: Consumició?
4: Sí, consumiment no és, segur.
5: Consum.
4: Consum, sí.
5: Consumició, crec que tampoc. Tu pagues una consumició quan entres a la discoteca, però...
4: Diumenge!
5: Va, a les 12 a la plaça Sant Corneli, la Matxera organitza el taller Com fer el muntatge d'un equip de so des de zero.
4: Vinga, amics i amigues, veïns i veïnes, s'hi ha d'anar. I avui acabarem amb la cançó del dia que es diu...
5: Voldria tornar? D'Aulet.
4: Doncs sí, i amb això...
5: Feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert.
4: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
5: Per la ràdio, al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
4: Salut i poble, consell de representat i feu-vos sòcies!
7: I vaig ser castells d'arena.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent els salaris, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Al departament d'Educació hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, que segueix aquesta reunió que ha començat sobre les 11 amb una hora de retard, presidida per la consellera Esther Niubó, mentre a les portes del departament un centenar de docents tallen la Via Augusta i es manifesten amb proclames que lluiten també estan educant i reclamant més finançament. Abans d'entrar, els sindicats han manifestat la voluntat de poder negociar i des de professors de secundària han aclarit els detalls de la proposta d'augment salarial que fa el govern. Ramiro Gil és el portaveu.
3: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
1: Esther, segueixis aquí.
2: Doncs això, sí que els sindicats adverteixen que si no avancen les negociacions, escalaran les protestes.
1: Gràcies, Esther. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: I anem ara a la jornada a seguir com va la vaga al Penedès i al Baix Llobregat, una nova jornada que avui es concentra ara mateix a la plaça de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, com es viu des d'aquest punt? Bon dia.
4: Bon dia. Cap a 11:15 del matí, la majoria de les columnes ja eren a dalt de tot de la plaça de Montserrat amb pancartes i megàfons entre les mans. Alguns han pujat a peu, d'altres amb cotxe i també amb cremallera per confluir en una gran concentració. Ja cap a les 11 s'han atrinxerat els accessos del cremallera per així aturar el servei i fer pressió envers el departament. A hores d'ara hi ha més d'un centenar d'usuaris atrapats dins l'estació sense poder sortir per aquestes columnes de docents fent barrera. Ara cap a les 12 diuen que tenen previst fer els parlaments i ja desconvocar la concentració.
1: Gràcies, Andrea. Bon dia. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
0: Notícies en xarxa.
5: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: de 10. És la 1.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Pendents encara de la reunió entre sindicats i el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 del matí, que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent el salari, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic dels docents. Anem ara a, fins a aquest punt, fins al Departament d'Educació. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, com s'està vivint aquesta situació ara mateix?
3: Bon dia. Doncs després d'un petit recés, la reunió continua i, segons fonts sindicals, les converses flueixen i han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva, i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. En aquests moments, el tema salarial és el que tenen sobre la taula. La proposta del govern és un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat, que a banda de l'acordat el mes de març seria de 120 euros mensuals més d'aquí a 4 anys. Afirmen que no es mouran de la mesa de negociació i, mentrestant, un centenar de docents mantenen la protesta davant del departament a Via Augusta, que mantenen tallada des de les 10 del matí.
2: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
3: D'acord, bon dia.
2: I, de fet, la reunió coincideix amb una nova jornada de vaga que avui se centra al Penedès i al Baix Llobregat. De fet, desenes de mestres han bloquejat l'estació del Cremallera per pujar a Montserrat. Els visitants no poden sortir de l'estació ni tornar amb el Cremallera, que ha quedat completament aturat per la protesta. I l'incendi d'Òrrius podria haver començat en una zona forestal abans d'afectar la fàbrica d'Espelmes, que ha quedat totalment destruïda. A l'espera de l'informe oficial, les flames s'haurien originat, com dèiem, en una zona de canyes, haurien saltat després al pati exterior i després haurien afectat tota la indústria on havia unes 500 tones de parafina distribuïda en diferents dipòsits. L'Ajuntament i l'ACA descarten afectacions al torrent proper gràcies a les barreres instal·lades per contenir el vessament. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense ingrés, sense interessos, i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments hi ha diverses avaries, una a la C25 a Sant Pere de Sallavinera, que talla un carril, i dues més encara ara a l'autovia 2, una al Bruc i una altra a Abrera. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Divendres 29 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 29 de maig, pendents de la presentació d'Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, del primer equip masculí de futbol. Setmana de comiats. El Barça femení ja ho hem anat explicant. Ja s'ha fet oficials els d'Ona, Batlle i Mapileó, a banda, evidentment, el d'Alexia, que parlàvem aquesta setmana el dimecres. I el Girona, masculí en aquest cas, s'ha acomiadat de Mitchell, que no seguirà després de 5 anys al conjunt gironí d'aquesta classificació històrica per la Champions de la temporada 24-25. Un Mitchell que fa només uns instants ha publicat un vídeo a les xarxes socials, a les xarxes del Girona, fent aquest comiat, que sembla que hi haurà roda de premsa per fer-ho. Avui molt futbol i molta teca, moltes coses avui que tenim ja en joc, com bàsquet, hoquei patins, waterpolo i més. Tot això a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: En futbol toca fer repàs de tot el moviment que estem tenint en les últimes hores. En categoria masculina, Alba. Alba, bon dia, que no t'hem saludat.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, com dèiem, toca fer repàs dels moviments de mercats, que n'hem tingut molts en les últimes hores. En categoria masculina, aquest mateix migdia, el Barça presenta el seu primer fitxatge del curs 2026-2027.
1: Exacte, es tracta de l'anglès Anthony Gordon, que va aterrar a Barcelona, va passar la revisió mèdica i avui ja signarà com a nou jugador del Barça, just abans d'atendre els mitjans. Gordon arriba procedent del Newcastle i aquí al Barça pagarà entre 70 i 80 milions d'euros segons variables.
0: Sonen molts més noms en aquest mercat blaurana. Sembla que Deco vol tancar més incorporacions abans no comenci el Mundial, el proper 11 de juny, i al Girona ahir la tarda ja es va fer oficial la sortida de Mitchell.
1: El tècnic de Vallecas, que ha dirigit el conjunt gironí les últimes 5 temporades en l'etapa més gloriosa de la història del club, amb l'extraordinari curs 2023-2024 en què es va aconseguir la classificació a la Champions. Això sí, va agafar l'equip a segona i el tornarà a deixar a la categoria de plata després del descens consumat fa una setmana.
0: Mirant una estona, mirant d'escoltar Mitchell, que fa uns instants ha publicat un vídeo a través de les xarxes del club a les xarxes socials acomiadant-se. I a l'Espanyol ha presentat avui una nova identitat visual.
1: Ho ha fet sota el lema Rebels d'Arrel. El club perico ha presentat una nova tipografia inspirada en les arrels de l'entitat i en la ciutat de Barcelona. A la part esportiva, l'Espanyol ha comunicat que els jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen, a més de Ramon Terrats. Tampoc no seguiran com a blanquiblaus Charles Piquel, Cyril Nongue i Carlos Romero.
0: De fet, el Villarreal ha fet oficial avui la renovació de lateral nascut a Torrent, que ha jugat els dos últims anys a l'Espanyol, que allarga el seu vincle amb el club groguet fins al 2031 i formarà part també, evidentment, de la primera plantilla. En categoria femenina, el Barça va fer oficial ahir a la tarda les sorties d'Ona Valle i Mapé León.
1: Totes dues tindrien com a destinació la primera anglesa. La lateral maresmenca tanca la segona etapa del club, la primera al primer equip després de 3 temporades i 12 títols. D'altra banda, la central aragonesa, fitxatge històric del Barça, ara fa 9 anys a l'Atlètic de Madrid, s'acomiada després de guanyar 27 títols, sent una de les 9 jugadores que han guanyat les 4 Champions de la història del club.
0: D'altra banda, n'hi ha que encara no han acabat la temporada. És el cas del Sabadell, que avui juga el primer partit dels 4 que té, que el separen del futbol professional.
1: El conjunt arlequinat afronta avui l'anada de la primera eliminatòria a la ciutat esportiva del Reial Madrid contra el filial blanc a les 9 de la nit. L'objectiu, treure un bon resultat de cara a la tornada divendres de la setmana vinent a la nova Creu Alta. L'Europa també disputarà aquest playoff d'ascens a segona, en aquest cas amb el factor camp en contra. Els escapulats rebran aquest diumenge a Can Dragó al Celta Fortuna i viatjaran la setmana vinent a Vigo per la tornada.
0: En bàsquet, avui es disputa l'última jornada de Lliga Regular d'ACB.
1: El primer en entrar en acció serà el Baxi Manresa, que tanca el curs rebent el Nou Congost al Reial Madrid a les 6 de la tarda, i la resta de partits a 8:45 del vespre. Duel català entre el Bàsquet Girona i la Sisa Joventut Fontejau. El Jaio Pos Lleida jugarà a la pista de Lucan Múrcia i el Barça la del Morabanc Andorra.
0: El Barça, que ahir s'acomiadàvem, ho escoltàvem en directe a Xavi Pasqual, que deixarà el club quan acabi la temporada. Encara haurà de jugar un partit més diumenge, pendent contra el València, al Palau, a banda dels play-offs. D'altra banda, des d'ahir tenim en marxa la fase final d'ascens a segona FEB amb 3 equips catalans en competició.
1: En uns minuts ha de començar el partit de la segona jornada del Club Bàsquet Prat, enquadrat al grup 2, que jugava de Hoz contra l'Uros de Ribes madrileny. Ahir els Potablava van guanyar a l'Olacía Zarauz, al grup 4, en aquest cas al Ginet, al País Valencià. El DM grup Mollet es va estrenar amb derrota ahir contra la Vizcaya Zornotza i aquesta tarda es veurà les cares amb el Jaén. I el grup 1 també a Badajoz. El Pujol Mollerussa també va perdre ahir a la tarda, en aquest cas d'un punt, contra el Sueca València, i aquesta tarda s'han afronta el Tres Cantos.
0: En hoquei patins, avui també comencen les semifinals del playoff pel títol de l'hoquei lliga masculina.
1: Amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5 entre Liceo i Calafell, a 8:45 del vespre, i demà, a 4:15 de la tarda, jugarà el primer partit de l'altra semifinal, que enfronta Barça i Igualada.
0: En futbol sala també avui arrenca el playoff de lliga, la primera masculina, amb un equip català buscant el títol, el Barça.
1: Els blaugranes, primers a la fase regular, reben aquest vespre el Valdepeñas al Palau en el primer duel de quarts de final, el millor de 3. Després del partit, el club farà l'acte d'homenatge a Sergio Lozano, retirat l'any passat, penjant la seva samarreta amb el dorsal nou del Palau.
0: Per cert, ahir l'Indústria Santa Coloma, amb la temporada ja acabada a les portes del play-off, va fer oficial el nou entrenador del primer equip del cara al curs vinent.
1: Es tracta de Jorge Vargas, entrenador barceloní de 47 anys que porta diverses temporades al club i en les últimes temporades ha dirigit el filial colomenc. Vargas, que afrontarà la seva primera experiència a primera divisió, signa per 2 anys, fins al 2028.
0: En motor, ja ha començat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb els primers entrenaments lliures aquest matí al circuit de Mugello.
1: El millor temps l'ha fet un dels pilots italians, Fabio Di Gianantonio, per davant del madrileny Jorge Martín i del japonès Ogura. Maverick Viñales ha estat quart, mentre que Marc Márquez, que reapareix després de dues operacions fa 15 dies, al peu dret ja, a l'espatlla esquerra, a l'espatlla dreta, ha marcat el 15è millor registre. L'altre català d'aquesta categoria reina, Alex Rins, ha estat 20è.
0: I un últim punt en tenis, fa una estona acabat el partit de segona ronda de Roland Garros, de l'únic català que queda al quadre, en aquest cas als dobles masculins.
1: Marcel Granollers i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, han superat en 2 sets el nord-americà Kirchhoff i el neerlandès Stevens per 6-3 i 6-4. Granollers i Ceballos, caps de sèrie número 1, defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Alba, demà dissabte tindrem futbol, hoquei, patins i natació.
1: En exclusiva a la xarxa Més es podrà seguir en directe el Campionat de Catalunya de salts de natació a partir de les 11 del matí des del Car de Sant Cugat, i ja a la tarda també les televisions locals en Joc TV l'anada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei Lliga masculina entre el Martinelli a Manlleu i el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, a les 4. I quan acabi a les 6, tornada de la promoció d'ascens a la Primera Catalana de Futbol, amb el duel entre el Club Esportiu Llavaneres i el Futbol Club Cardedeu, amb tot obert després de l'empat a l'anada 0.
0: D'això serà demà dissabte. Diumenge tindrem més futbol i també el Patina Fest.
1: Cita amb l'skateboarding, l'scootering i el roller freestyle aquest diumenge a la xarxa Més amb el Patina Fest 2026, una competició en la modalitat parc que organitza la Federació Catalana de Patinatge i que tindrà lloc a Igualada a partir de les 4 i 20 de la tarda. Un quart d'hora abans, a les 4 i 5, i ja a l'Enjoc TV, tornada d'una de les semifinals del playoff d'ascens a la tercera Federació Masculina de Futbol entre l'Associació Esportiva Prat i la Unió Esportiva Sant Mauro, amb un 0-1 favorable als pretencs a l'anada. I per rematar-ho, més futbol amb el duel d'anada de la final catalana per pujar a la segona federació masculina, que enfronta la Unió Esportiva Cornellà i el Club de Futbol Badalona. Serà a les 6:10 al Municipal de Cornellà.

0: Divendres 29 de maig, molta teca avui, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i del comiat de Mitchell del Girona després de 5 anys històrics del club, amb un ascens a primera divisió i una classificació històrica, evidentment, per la Champions com a tercer classificat a la Lliga i aquest últim descens per tornar a segona. Així ho expressava ell en un vídeo.
1: 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és, la paraula que tinc al cap és felicitat. He conegut Girona, llocs increïbles i sobretot persones que són amics i seran amics.
0: Un Mitchell que ha volgut agrair a tothom i en especial també a Quique Cárcel, que l'encara director esportiu del club.
1: Vull terminar amb una persona que per mi és la més important aquí, que és Quique Cárcel, que sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i he aprenent molt d'ell. Vull fer-lo públic perquè és el que toca i és el meu sentiment, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys que ha merescut la pena.
0: Sembla que Quique Cárcel, de fet, seguirà per dirigir el projecte que ha de tornar al Girona a primera. I més enllà dels moviments de mercat, hi ha qui encara no acaba la temporada, com és el cas del Sabadell. El conjunt arlequinat juga avui el primer partit del play-off d'ascens a segona divisió a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el Castilla, el filial blanc. La prèvia des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: El play-off ja és aquí. Objectiu que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal que té lloc a l'estat

0: I sense pensar en derivades.
1: Un Ferran Costa que tindrà a la seva disposició tota la plantilla. Diego Foli tornarà sota pals després de perdre's el partit de la setmana passada per evitar que veiés la cinquena groga. Eneco també entra a la llista un cop complerta la sanció, i jugadors amb molèsties com Priego, Segura o Kaiser estaran igualment a punt. Enfront hi haurà un Real Madrid-Castilla que ha acabat cinquè a l'altre grup de la Primera Federació i que es caracteritza sobretot pel seu potencial ofensiu. Tot fa indicar que el Castilla podrà recuperar un dels seus jugadors estrella, un Thiago Pitarch, que ha jugat la segona volta amb el primer equip. 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xilet inicial avui a les 9 de la nit.
2: Gràcies, Sergi. També jugarà aquest playoff de ascens a segona a l'Europa, en aquest cas amb el Factor Camp en contra, on les capolars carregaran diumenge a la tarda a Can Dragó el Celta Fortuna en la partit d'anada, la tornada diumenge 7 de juny a Vigo. Parlant de playoffs, aquest cap de setmana també comença la final catalana de promoció d'ascens a segona federació masculina, que enfronta Cornellà i Badalona, amb l'anada diumenge a la tarda municipal de Cornellà, en directe en Joc TV. Qui ja ha pujat a segona federació i per la via ràpida és el Centre Esports Manresa, que ha renovat el seu entrenador, Sergi Trullàs. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Era una renovació esperada i cantada. El tècnic vallesà ha portat el conjunt blanc i vermell a guanyar un nou campionat de tercera federació, i des de la directiva vallesenca confien que és l'home indicat per mantenir el club a la segona federació la temporada que ve. El mateix Sergi Trullàs agraïa el suport i la confiança del club i l'afició.
4: No, jo volia agrair sobretot a la direcció esportiva, en Sergi i a l'Ale Redondo, per confiar en mi, sobretot també a la directiva, que ha fet un esforç increïble aquesta temporada, evidentment a l'afició. L'afició ha sigut clau en moments molt puntuals i, per suposat, a tots aquells jugadors que han compartit entrenaments, des dels juvenils, els cadets que han entrenat amb nosaltres, fins a tots aquests que han sortit cedits o van causar baixa.
3: El Centre d'Esports Manresa de Trullàs ha estat un equip sòlid, camaleònic, que s'ha sabut adaptar a la duresa de la categoria. Unes característiques que haurà de conservar en una segona federació, on serà un dels equips amb el pressupost més modest de la divisió.
2: Gràcies, Jordi. I un últim punt de futbol. Tornant als play-offs, aquest cap de setmana també es definirà la final de la promoció d'ascens a tercera federació masculina, amb la tornada de les semifinals de la Lliga Elite, evidentment. Diumenge a la tarda, a l'Enjoc TV, tindrem el Prat Sant Mauro amb el 0-1 favorable als Pota Blava, mentre que demà es juga el Poble de Mafumet Rubí, amb tot obert després de l'empat a 1 de l'anada. Ràdio Rubí, Siscolera García.
5: Poble de Mafumet com a equip local i Unió Esportiva Rubí com a visitant buscaran en el partit de tornada l'accés a la final en el play-off d'ascens a la tercera ref. El partit i l'eliminatòria estan oberts 1-1 al municipal de Can Rosés el passat cap de setmana, així que li toca al conjunt tarragoní tirar de factor camp, com reconeix el seu entrenador Xavi Vilagut.
6: L'eliminatòria queda oberta i ens jugarem a la Pobla. L'únic que sí que sé és que tindrem l'afició del nostre costat i bé, jo crec que tornarem a veure un molt bon partit entre dos molt bons equips.
5: Factor camp favorable a un equip que va acabar tercer en la classificació de la fase regular de Lliga Elite. Sisena, la Unió Esportiva Rubí, que també aspira a l'ajuda dels seus aficionats per tal d'intentar donar la sorpresa a la Pobla de Mafumet aquest dissabte. Escoltem l'entrenador Blai Martí.
7: Intentarem que sigui maca i bonica de viure, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, complir amb el poble, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent, hem de gaudir això. Crec que hi ha moltes opcions, som optimistes.
5: Doncs dissabte, a les 7 de la tarda, que arrencarà aquesta eliminatòria en tornada, amb les opcions de la Pobla de Mafumet sent l'equip local més obertes que no pas una Unió Esportiva Rubí, que a més haurà de trencar una dada històrica, com és el fet que mai ha guanyat en les 9 visites al municipal de la Pobla de Mafumet, amb 4 empats i 5 derrotes.
2: En bàsquet, avui es juga l'última jornada de la Lliga Regular de CB. El primer entrenament d'acció serà el Baxi Manresa, que rebrà el nou Congost del líder, el Real Madrid, que serà primer, passi el que passi, però que encadena 4 derrotes consecutives, a més de la de la final de l'Eurolliga. El partit arrencarà a les 6 de la tarda, també servirà per acomiadar, per exemple, Dani Pérez, que deixa el Manresa després de 7 temporades. I la resta, 8:45. A Fontejau, duel català entre Bàsquet Girona i Assisa Joventut. Girona FM, Pau Villafañe.
8: Un últim partit que arriba sense urgències classificatòries pels gironins, però amb l'al·licient d'establir també el seu millor registre de triomfs a la Lliga, que en cas de guanyar se situaria en 14. El bàsquet Girona arriba al duel després de 4 derrotes seguides, però espera que Fontes ja ho visqui una festa per acomiadar una temporada històrica.

0: històrica. Així ho reconeixia el seu entrenador, Moncho Fernández.
1: Podem fer el rècord de victòries i sempre necessitem a la nostra gent al costat i penso que demà ha de ser una mica una festa, no? Una festa de celebració i també perquè és una mica una despedida, no? Fins a la propera temporada.
0: El tècnic gallec no podrà comptar amb Sergi Martínez, lesionat al turmell, ni amb Nicola Maric, que serà baixat perquè ha de ser pare. Qui sí que podria ajudar l'equip és Càrnic, que ha pogut entrenar malgrat arrossegar encara la gastroenteritis que el va deixar fora pel partit de Bilbao del passat diumenge.
2: Gràcies, Pau. A la mateixa hora, el Jaio Post-Lleida, recordem que canvia de nom el curs vinent per qüestions de patrocini, visitarà la pista de l'UCAM Múrcia i el Barça jugarà a la pista de l'Andorra, que encara no té la permanència assegurada. Els blaugranes, que estan enmig del soroll de la sortida de Xavi Pascual, encara hauran de jugar un altre partit de Lliga regular diumenge a casa contra el València abans dels play-offs. D'altra banda, des d'ahir tenim en marxa, anem a parlar en la fase final d'ascens a segona FEP amb tres equips catalans en competició. Ara mateix acaba d'arrencar el partit del Prat, en aquest cas que juga a Badajoz contra l'Uros de Rivas, 0-5. Ha començat perdent el conjunt Pota Blava, el grup 2 en aquest cas. Ahir els Pota Blava van guanyar a l'Olatzia Zarautz, en aquest cas el grup 4, en el Ginet, el País Valencià, el DM grup Bollet es va entrenar amb derrota contra el Vizcaya Zornotza, també, i aquesta tarda es veurà les cares amb el Jaén, i el grup 1 també va a Badajoz, el Pujol Mollerussa també va perdre ahir, en aquest cas d'un punt sobre el Sueca Valencià, i aquesta tarda jugarà contra el Tres Cantos. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
3: Derrota cruel del club bàsquet Mollerussa en el debut del play-off d'ascens a la segona FEP. Pels del Pla han caigut per un 73-72 contra el Sueca Valencià amb un triple en l'últim segon i després d'haver capgirat el marcador a la segona part. Aquesta és la valoració només acabar el partit del seu entrenador, el Marc Díaz.
4: Dos amb una falta de 6 segons, ha sigut un cara o creu, han tingut un últim tir de 8 metres, l'han ficat i s'han endut una victòria molt valuosa en el debut. La nova final davant el Tres Cantos, partit de molt pes a nivell classificatori per lo que ens queda encara. Però res, l'estuari a l'acabar estaven tots parlant ja de que hi ha moltes opcions, de que això és una simple derrota, que perdre d'un és dolorós, però dintre de possibles empats al cap de dos partits pot ser una gran notícia.
3: Aquesta situació els obliga a guanyar aquesta tarda al Tres Cantos per poder continuar optant a ser primers o segons en l'altra eliminatòria del grup, el Badajoz. L'anfitrió es va imposar en aquesta primera jornada justament al Tres Cantos.
2: Gràcies, Julen. En hoquei patins, avui comencen les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5 entre Liceu i Calafella, 8:45 del vespre. Ràdio Bellbé i Toni Cansino.
5: El cansanci, el viatge, la calor, factors importants de cara als dos partits que ha d'enfrontar el Calafella Galícia. Guillem Cabestany diu que ajuntar aquests inconvenients davant un rival que està en un gran moment de forma converteix aquesta eliminatòria en un gran repte, tot i que estan molt il·lusionats.
6: L'equip està content, molt content, però a la vegada cansats, el desgast és important, a més comença a fer molta calor i això als partits es nota molt. Evidentment que el Liceu ja veiem tots la temporada que està fent, campió de Copa, primer a la Lliga, primer a la Lliga regular, és l'equip en aquest sentit més regular, que menys alts i baixos ha tingut durant tot l'any i per mèrits propis va guanyar la Lliga regular i ha passat amb un 2-0 a les semifinals. Tenim un repte molt gran per davant, a la vegada molt il·lusionant.
5: L'entrenador català diu que intentaran aconseguir com a mínim una victòria per tenir l'eliminatòria viva i portar-la a Calafell amb esperança. Així doncs, divendres i diumenge, els partits d'anada a Galícia, la propera setmana la tornada al Baix Penedès.
2: Gràcies, Toni. Demà un 4:45 de tarda jugarà el primer partit de l'altre semi que enfronta Barça i Igualada. També demà, per cert, es juguen en aquest cas els segons partits de les semifinals de l'hoquei lliga femenina, a la 1 a la catalana entre Palau i Vilassana. I en directe a l'Enjoc TV tindrem també demà l'anada de l'eliminatòria d'ascens a hoquei lliga masculina entre Manlleu i Vilafranca, a les 4:05. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
7: El Martinelli Club Patí Manlleu masculí afronta aquest dissabte un dels partits més importants de la temporada, després de quedar-se sense l'ascens directe i sense el títol del grup nord de l'Hockey Lliga Plata per la resolució de la Federació Espanyola. Els de Jordi Boada tenen ara una última oportunitat per arribar a l'Hockey Lliga. Seran el play-off d'ascens contra el Club Patí Vilafranca en una eliminatòria que començarà aquest dissabte al Municipal. Els manlleuencs arriben al duel amb ganes de reivindicar-se després del cop dur de la setmana passada. L'equip, però, manté la confiança intacta després de les darreres victòries contra el Dominicos i el José Leda i vol aprofitar el factor pista per arribar amb avantatge al partit de tornada. Al davant hi haurà un Vilafranca que ha completat

0: una gran temporada al grup sud de l'Hockey Plata i que compta amb jugadors experimentats i molt perillosos en atac, i tot fa preveure una eliminatòria molt igualada entre els dos equips que han fet mèrits per ser a l'Hockey Lliga. Jordi Boada assegura que l'equip ha recuperat confiança i arriba preparat per competir al màxim nivell.
1: Estem tranquils perquè bueno, hem treballat bé durant l'any, arribem bé i el club doncs, segueix fent doncs, la seva feina als despatxos perquè entenem doncs, que encara hi ha vies per seguir treballant per el que creiem que és just. No? Però a nivell esportiu, ja et dic, l'equip ha entrenat bé aquesta setmana, tenim el pla de partit clar, confiança màxima, de cara a poder assolir doncs, novament aquest objectiu.
0: El club espera un gran ambient al municipal per empènyer l'equip en aquest primer salt del play-off.
2: Gràcies, Eloi. Acabem amb waterpolo. Demà podem tenir ja campió de Lliga a la divisió nord masculina. Si el Barceloneta màxim favorit torna a guanyar el Sabadell de Can Llong en el segon partit de la final, també juga demà, en aquest cas a Mataró, el segon partit de la final femenina que enfronta Mataró i Sant Andreu. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
3: Prova de foc per l'Assolim Centre Natació Mataró. L'equip rep el complex Joan Serra a la visita al Centre Natació Sant Andreu, en el que serà la tornada de la final pel títol de Lliga de Divisió d'Honor Femenina. Les de Dani Ballart necessiten guanyar sí o sí, ja que en el partit de nada l'equip va perdre per no ajustat 10-8. El duel es disputarà demà a 8:15 i les locals preveuen un partit molt intens i igualat, tenint en compte el que es va veure a la nada. El Sant Andreu arriba a aquest partit amb ganes de revenja, ja que les últimes dues temporades s'han quedat a les portes del títol domèstic. L'any passat van perdre la final contra el Sabadell i fa dos contra el Solim. Aquesta temporada els dos conjunts s'han enfrontat 4 cops. El balanç és positiu per a les barcelonines. Tant a la primera volta al campionat com a la segona va ser el Sant Andreu qui es va endur la victòria, primer per 11-13 i el segon per 12-11. L'única victòria de les del Maresme es remunta a la final de la Copa Catalunya, que es va jugar al setembre. Llavors es van imposar per 11-9 al complex Joan Serra. Si ens fixem en aquests resultats, tots tenen un patró en comú, partits igualats que s'acaben decidint per petits factors.
2: Gràcies, Guillem. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, Lai Mantric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Tots els marroquis roben.
6: Ens treuen treball.
7: Ràdio Cardedeu. 90.7 FM. 90.7 FM.

0: Bon dia i bon divendres 29 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 29 de maig, avui amb molta teca esportiva, amb el comiat de Mitchell del Girona, la presentació de Gordon al Barça, última jornada de Lliga CB de bàsquet i inici dels play-offs, també a les semifinals de l'hoquei Lliga masculina i a la Lliga masculina de futbol sala. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb l'Alba Triadó. Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol toca fer repàs de tot el que els moviments que estem tenint a les últimes hores en categoria masculina, aquest mateix migdia, en una estona, de fet, el Barça presenta el seu primer fitxatge del curs 26-27.
1: Sí, es tracta de l'anglès Anthony Gordon, que va aterrar ahir a Barcelona, va passar la revisió mèdica i avui ja signa com a nou jugador del Barça just abans d'atendre els mitjans. Gordon arriba procedent del Newcastle i aquí el Barça pagarà entre 70 i 80 milions d'euros segons les variables.
0: Sonen molts més noms. En aquest mercat de Blaugrana sembla que Deco vol tancar més incorporacions abans no comenci el Mundial el proper 11 de juny. Al Girona, ahir a la tarda es va fer oficial la sortida de Michel.
1: El tècnic de Vallecas, que ha dirigit el conjunt gironí les 5 últimes temporades, en l'etapa més gloriosa de la història del club, amb l'extraordinari curs 2023-2024 en què es va aconseguir la classificació per a la Champions. Això sí, va agafar l'equip a segona i el tornarà a deixar a la categoria de plata després del descens consumat fa una setmana.
0: N'estarem pendents també, escoltarem en una estona Michel, que ha publicat a través de les xarxes del Girona un vídeo de comiat. I a l'Espanyol ha presentat avui una nova identitat visual.
1: Sota el lema Rebels d'Arrel, el club perico ha presentat una nova tipografia inspirada en les arrels de l'entitat i en la ciutat de Barcelona. En la part esportiva, l'Espanyol ha comunicat que els jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. A més de Ramon Terrats, tampoc no seguiran com a blanquiblaus Charles Piquel, Cyril Ngonge i Carlos Romero.
0: El Villarreal, de fet, ha fet oficial avui la renovació de lateral nascut a Torrent, que ha jugat els últims anys a l'Espanyol, Carlos Romero, que allarga el seu vincle amb el club groguet fins al 2031. En categoria femenina, el Barça va oficial ahir les sortides de Ona Valla i Mapi León.
1: Totes dues tindrien com a destinació la Premier anglesa. La lateral maresmenca tanca la segona etapa al club, la primera al primer equip després de 3 temporades i 12 títols. I d'altra banda, la central aragonesa, fitxatge històric del Barça ara fa 9 anys a l'Atlètic de Madrid, s'acomiada després de guanyar 27 títols, sent una de les 9 jugadores que han guanyat les 4 Champions de la història del club.
0: D'altra banda, n'hi ha que encara no han acabat la temporada, és el cas del Sabadell, que avui juga el primer dels 4 partits que el separen del futbol professional.
1: El conjunt arlequinat afronta avui l'anada de la primera eliminatòria a la Ciutat Esportiva del Reial Madrid contra el filial blanc a les 9 de la nit. L'objectiu, treure un bon resultat de cara a la tornada divendres de la setmana vinent a la nova Creu Alta. L'Europa també disputarà aquest play-off de sense segona, en aquest cas amb el factor que camp en contra. Els escapolats rebran aquest diumenge a Can Dragó el Celta Fortuna i viatjaran la setmana vinent a Vigo per la tornada.
0: Veurem si tenim, a banda del Girona, l'any passat no en teníem, aquest any curs no en teníem cap equip català a la segona divisió, a banda del Girona, veure si tenim, tant de bo, a Sabadell i a Europa, algun català més a aquesta segona divisió. En bàsquet, avui es disputa l'última jornada de Lliga regular a l'ACB.
1: El primer en entrar en acció serà el Baxi Manresa, que tanca el corrent al Nou Congost al Reial Madrid a les 6 de la tarda. La resta de partits, a 8:45 del vespre, duel català entre el Bàsquet Girona i a 6a Joventut a Fontejau, el Jaio Pos Lleida jugarà a la pista de l'Ocamp Múrcia i el Barça a la del Morabanc Andorra.
0: El Barça, que ahir s'acomiadava, també l'escoltàvem a Xavi, de Xavi Pascual, que deixarà el club quan acabi la temporada, haurà d'encara jugar un partit més diumenge al pendent contra el València al Palau Blaugrana a banda dels play-offs. En hoquei patins, avui comencen les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina.
1: Amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5, entre Liceo i Calafell a 8:45 del vespre, i demà a 4:45 de la tarda jugarà el primer partit de l'altra semifinal, el que enfronta el Barça i l'Igualada.
0: En futbol sala, també avui arrenca el play-off de Lliga, la primera masculina, amb un equip català que busca el títol, el Barça.
1: Els blaugranes, primers a la fase regular, reben aquest vespre el Valdepeñas al Palau en el primer duel de quarts de final al millor de 3. Després del partit, el club farà l'acte d'homenatge a Sergio Lozano, retirat l'any passat, penjant la seva samarreta amb el dorsal nou al Palau.
0: Per cert, ahir l'Indústria Santa Coloma, amb la temporada ja acabada, va fer oficial el nou entrenador del primer equip de cara al curs vinent.
1: Es tracta de Jorge Vargas, entrenador barceloní de 47 anys que porta diverses temporades al club i en les últimes temporades ha dirigit el filial colomenc. Vargas, que afrontarà la seva primera experiència a primera divisió, signa per 2 anys, serà fins al 2028.
0: En motor, ja ha començat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, amb els primers entrenaments lliures aquest matí al circuit de Mugello.
1: El millor temps l'ha fet precisament un dels pilots italians, Fabio Di Gian Antonio, per davant del madrileny Jorge Martín i del japonès Dai Ogura. Maverick Viñales ha estat quart, mentre que Marc Márquez, que reapareix després de 2 operacions fa 15 dies, recordem, al peu dret i a l'espatlla dreta, ha marcat el 15è millor registre. L'altre català de la categoria reina, Alex Rins, ha estat 20è.
0: Recordem que Àlex Márquez, després de la forta caiguda que va tenir a Catalunya a Montmeló, es perdrà els propers grans premis. I un últim punt en tenis, fa una estona acabat el partit de la segona ronda de Roland Garros, de l'únic català que queda al quadre, en aquest cas dels dobles masculins.
1: Marcel Granollers i el seu company argentí Horacio Ceballos han superat en 2 sets el nord-americà Kirchhoff i el neerlandès Stevens per 6-3 i 6-4. Granollers i Ceballos, caps de sèrie números 1, defensen el títol que ja van aconseguir l'any passat a París.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, demà dissabte a Alba tindrem futbol, hoquei, patins i natació.
1: Tot això serà en exclusiva a la xarxa Més, on es podrà seguir en directe el Campionat de Catalunya de salts de natació a partir de les 11 del matí des del CAR de Sant Cugat. I si passem ja a la tarda, també les televisions locals, a l'Enjoc TV, l'anada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina entre Martinelli a Manlleu i el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi. Això serà a les 4. I quan acabi, a les 6, tornada de la promoció d'ascens a Primera Catalana de Futbol, amb el duel entre el Club Esportiu Llavaneres i el Futbol Club Cardedeu, amb tot obert després de l'empat a 0 de l'anada.
0: Tot això dissabte, demà i diumenge tindrem més futbol i també el Patina Fest.
1: Cita amb l'skateboarding, l'scootering i el roller freestyle aquest diumenge a la xarxa Més amb el Patina Fest 2026, la competició en la modalitat parc que organitza la Federació Catalana de Patinatge, que tindrà lloc a Igualada a partir de les 4:20 de la tarda. Un quart d'hora abans, a les 4:05, i ja l'Enjoc TV, tornada d'una de les semifinals del playoff d'ascens a la tercera Federació Masculina de Futbol entre l'Associació Esportiva Prat i la Unió Esportiva Sant Mauro, amb un 0-1 favorable als pretencs de l'anada. I per rematar-ho, més futbol serà amb el duel d'anada de la final catalana per pujar a la segona Federació Masculina, que enfrontarà la Unió Esportiva Cornellà i el Club de Futbol Badalona. Això serà a les 6:10 al Municipal de Cornellà.

0: Divendres 29 de maig, 8 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè aquesta hora havia de començar la roda de premsa de presentació del primer fitxatge del Barça 26-27. L'anglès Anthony Gordon, provinent del Newcastle, encara no ha començat. De fet, el Barça encara no ha fet oficial el seu fitxatge, tot i que aquesta hora hauria d'estar signant ja el seu nou contracte amb el club, acompanyat del president electe Joan Laporta i el president Rafael Juste, que encara ho serà fins al juny. Pendents d'això, d'aquesta presentació de Gordon, si no, també en parlarem durant el cap de setmana, el Barça continua prenent l'accelerador. Encara sonen molts més noms del mercat de fitxatges quan encara no ha començat oficialment aquest mercat. I al Girona, el nom del dia és el d'una sortida, l'entrenador Michel Sánchez, que marxa després de 5 temporades i sembla que ho farà sense roda de premsa de comiat. Això sí, el club ha publicat aquest mateix migdia un vídeo de comiat.
1: No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment de pertenència, agrair o donar les gràcies a tothom. El futbol és la meva vida, és la meva passió, la meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses. Aquí teniu un dinori més per tota la vida.
0: Un Michel que també ha volgut agrair a tothom, en general, com l'ha fet sentir aquests 5 anys.
1: A la província, perquè sóc un gironí més. Després a l'afició, per el Michel català. Define molt bé els 5 anys al club, perquè sempre he tingut la confiança de tothom i he pogut treballar en un lloc on he sentit que em realitzava com a entrenador i com a persona. I a les persones que m'han acompanyat, que han estat al meu costat, el staff, no puc nombrar a tothom, però m'han fet millor. Som millor persona i som millor entrenador.
0: Un Michel que ha volgut acabar aquest vídeo amb un agraïment especial a Quique Cárcel, que sembla que seguirà per dirigir el projecte que ha de tornar al Girona a primera, el director esportiu, que com dèiem va ser el que el va portar al club. Més enllà dels moviments de mercat, hi ha qui encara no acaba la temporada, com és el cas del Sabadell, i el conjunt arlequinat juga avui el primer partit del play-off d'ascens a segona divisió a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el Castilla, el filial blanc, avui a les 9 del vespre aquesta anada, la tornada de setmana vinent també a les 9 a la Nova Creu Alta, divendres. També aquesta play-off de segona el juga a l'Europa, en aquest cas amb el factor camp en contra, els escapulats rebran diumenge a la tarda a Can Dragó el Celta Fortuna i en el partit de Nadal la tornada serà diumenge 7 a Vigo. En bàsquet, avui es juga l'última jornada de Lliga Regular de CB. El primer en entrar en acció dels catalans serà el Baxi Manresa, que rebrà el nou Congost, el líder, el Real Madrid, que serà el primer, passi el que passi avui, però que encadena 4 derrotes consecutives, a més de la de la final de l'Eurolliga. El partit que arrencarà a les 6 de la tarda més servirà també per acomiadar, per exemple, Dani Pérez, que deixa el Manresa després de 7 temporades. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: És l'únic partit que queda fora de la jornada unificada de les 9 de la nit, una programació que ha aixecat polseguera perquè dificulta l'assistència de molts seguidors vermells. Més enllà del debat pel rellotge, el partit destaca perquè serà l'últim ball i l'adeu d'un dels jugadors insígnia dels darrers anys del club, el base Dani Pérez. Diego Campo ha tingut unes paraules de reconeixement pel capità Manresa.
3: Que és un exemple, com en persona i en jugador. S'esforça al màxim, fa sempre el que l'entrenador diu, és molt disciplinat, és un exemple. És, per a mi és una llegenda viva de lo que és el Manresa de l'espíritu, sí, que lleva el Manresa, i crec que això impregnarà molta gent que ha estat aquí i jugadors que estan aquí. Per a mi és un jugador especial.
2: En el pla purament esportiu, el repte és majúscul davant del líder indiscutible de la Lliga regular, el Real Madrid de Sergio Scariolo, que ja té assegurada la primera plaça per al play-off, arriba amb el reforç del pivot Omer Yurtseven per cobrir la baixa de Tavares i amb un bloc liderat per jugadors com Mario Essonja o Facundo Campazzo. L'equip s'ha preparat de valent amb l'objectiu de mantenir l'esperit competitiu dels darrers compromisos i acomiadar el curs al nou Congost oferint una darrera victòria de prestigi a la seva afició.
0: Gràcies, Jordi. La resta de catalans juguen avui, de fet, de partits es juguen avui a 8:45 a Fontajau, duel català entre Bàsquet Girona i Assis a Joventut, dos equips que arriben a bona dinàmica aquest final de curs, amb la penya amb el play-off també a l'horitzó. a la mateixa Ohio Posidar, que recordem canviar de nom per qüestions de patrocini al curs vinent, visitarà la pista d'Ucamp Múrcia per tancar la temporada i el Barça jugarà a la de l'Andorra, que encara no té la permanència assegurada. Els veuran enmig del soroll de la sortida de Xavi Pascual, ahir en parlàvem, encara hauran de jugar un altre partit de Lliga Regular, diumenge a casa contra el València, abans dels play-offs. D'altra banda, des d'ahir tenim en marxa, n'hem anat parlant, la fase final d'ascens a segona FEB, amb tres catalans en competició. Ara mateix està jugant el Club Bàsquet Prat, en aquest cas, enquadrat al grup 2, que juga a Badajoz contra l'Uros de Ribes, de Madrid, 24-12. Guanyen els pretencs, que han començat perdent, però, com dèiem, han donat la volta i sembla que encarreren la victòria. Ahir ja va guanyar el Club Bàsquet Prat, en aquest cas, a l'Olatzias d'Arauz Basc. El grup 1 també a Badajoz, el Pujol Mollerussa va perdre ahir a la tarda d'un punt contra el Sueca Valencià i aquesta tarda s'enfronta al Tres Cantos. I el grup 4, en aquest cas, el Ginet, el País Valencià, el DM Grup Mollet, també es va estrenar ahir amb derrota, amb el contra la Vizcaya Sornotza. Aquesta tarda es veurà les cares amb el Jaén. Ràdio Mollet, Carles Ramos.
4: El DM Grup Mollet ha començat amb derrota la fase de play-off d'ascens a segona FEB després de perdre aquest dijous davant del Vizcaya Zornotza per 65-75. Els molletans no van poder imposar el seu ritme en un partit que va començar amb el domini del rival. Ja a la segona part els molletans van intentar igualar el marcador però sense èxit. Josep Maria Marçà, entrenador del DM Grup Mollet, ha comentat que en la primera part van estar poc concentrats i molt dèbils en la defensa.
5: Ben sortit a la primera part poc concentrats i en defensa molt tous, i el Zornotza doncs va imposar el seu joc i ens va treure una renda de 20 punts. I després vam fer algun ajust defensiu i a la segona part doncs vam poder competir i posar-nos fins i tot a un punt, però bueno, després de l'esforç per remuntar doncs no vam poder acabar finalitzant la remuntada.
4: Malgrat aquesta primera ensopegada, els jugadors molletans encara tenen opcions de continuar lluitant per l'ascens. Avui divendres jugaran davant del Jaén Paraíso. Per no repetir els errors d'ahir, Josep Maria Marçà ha comentat que hauran d'estar atents tots els minuts de joc, però s'ha mostrat confiat en la victòria.
0: Gràcies, Carla. En hoquei patins, avui comencen les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina, amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5, entre Liceo i Calafell, a 4:15 del vespre. Demà, 4:15, es jugarà el primer partit de l'altre semi, que enfronta Barça i Igualada. També demà, per cert, es juguen, en aquest cas, els segons partits de les semifinals de l'hoquei lliga femenina. A la 1, la catalana, entre Palau i Vilassana. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
6: El Vilassana espera poder certificar per la via ràpida les semifinals de la Lliga i accedir a la final. Aquest mes de maig ha estat molt intens per les lleidatanes, on han guanyat un títol i arribar al tercer partit suposaria jugar la setmana vinent, en dimarts, i aquell mateix cap de setmana, el primer partit d'una hipotètica final. Escoltem a l'Elsa Salvanyà, jugadora del Club Patí Vilassana Cooperativa d'Ibars.
7: Després de tot el que portem, és a dir, de la Copa de la setmana passada i de l'anterior, doncs al final és evident que el cansament també, pues, afecta, i crec que doncs, si és possible doncs, marcar-ho ja des d'un començament i a veure si aquesta setmana ja podem enllaçar-ho doncs, millor, i si no, doncs, lluitar pel tercer partit, però jo també espero que sigui aquesta setmana.
6: El Vilassana al primer partit va guanyar de manera contundent amb un 5-1 i a la fase regular els dos partits també han estat per ells. Tot i això, són conscients que el d'aquest cap de setmana serà un partit completament diferent i que han d'afrontar amb la màxima intensitat el maig. Es disputa aquest dissabte a la 1:00 PM.
0: Gràcies, Julen. En directe a l'Enjoc TV també demà tindrem la nada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre Manlleu i Vilafranca a les 4:05. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
8: Aquest dissabte a les 4:05 de la tarda, el Patí Vilafranca visita el Manlleu a la disputa del partit d'anada del play-off d'ascens a l'hoquei lliga. Després de dies marcats pel moviment als despatxos de la federació, torn pels autèntics protagonistes de l'esport. Arrenca una sèrie a anada i tornada en què els segons classificats del grup nord i sud de l'hoquei lliga plata lluitaran per pujar a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. El d'aquest dissabte serà el 18è enfrontament entre els dos equips, que en els precedents anteriors deixen un balanç de 6 victòries pels d'Osona i 8 pels vilafranquins. A nivell estadístic, dos equips molt semblants, amb un Vilafranca més efectiu a bola aturada al llarg de la temporada, i amb una dada que pot cridar l'optimisme. Els homes de Cito Expósito han anotat més gols en els partits que han jugat com a visitants. El Patí buscarà el millor resultat possible de cara a la tornada de diumenge de la setmana vinent a la poliesportiva.
0: Gràcies, Eric. I un últim punt d'hoquei. També demà juguen els segons partits de les semifinals per pujar a hoquei lliga plata, el Castellà Noia B i el Caldes Mollerussa. Tornem a Ràdio Ponent Mollerussa amb el Julen Andrés.
6: El Mollerussa no té una altra opció que guanyar aquest dissabte a la pista del Caldes per forçar un tercer partit i recuperar el factor pista d'aquestes semifinals del play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata. Malgrat començar per darrere a l'eliminatòria, els del Pla d'Urgell ho afronten amb optimisme. Pel que fa al Caldes, esperen un plantejament similar al del primer partit, un equip especulador que intentarà aprofitar les seves transicions. Escoltem a l'entrenador de l'Hockey Mollerussa, Marc Soler, conegut com Marsu.
9: Hem disfrutat durant la temporada i ens ha portat a ser l'equip més regular i a guanyar la Lliga. I per tant, ara a l'hora d'afrontar aquesta eliminatòria també ha de ser una eliminatòria però amb ganes, amb il·lusió, amb optimisme, no amb pressió, al contrari. Hem de transformar aquest punt de pressió amb tranquil·litat, optimisme i demostrant. I aquest equip ha demostrat que té molt hockey i el que farem és anar a Caldes a demostrar tot el hockey que tenim. I evidentment el punt de sort també influeix, no? És a dir, durant tota la temporada mai hem quedat a zero I sempre hem fet mínim 3-4 gols i aquesta vegada hem quedat a 0.
6: Un hipotètic tercer partit es disputaria aquest diumenge a Mollerussa a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Julen. En futbol sala avui comença el play-off pel títol de Lliga, la primera masculina, amb el Barça. Primer a la fase regular, rebent el Valdepeñas al Palau. Primer partit del millor de 3. Escoltem l'entrenador de l'Orona, Javi Rodríguez.
10: Es cierto que hemos jugado dos competiciones, la Copa de España, que hemos llegado a la final, y la Final Four de la Copa del Rey, en la que no hemos llegado a la final, pero que nos vamos de dos competiciones sin perder. Creo que el equipo está haciendo bien las cosas, sinceramente. Yo los veo entrenar todos los días, los jugadores están confiantes, están tranquilos, están con ganas, con ilusión, pero sobre todo con muchísimas ganas de que llegue mañana, de ver un Palau de las grandes ocasiones, que animen, que estén con nosotros a muerte, que nosotros los vamos a responder. Me espero un Valdepeñas correoso, complicado, un equipo que vamos a tener que tenerlo en cuenta, pero ya te digo, jugamos en casa, queremos hacer del Palau que sea un fortí y ganar el primer punto de la eliminatoria.
0: Avui a les 9, aquest Barça-Valdepeñas, primer partit al millor de 3. Després del partit, per cert, el Club Orana penjarà oficialment del sostre del Palau la samarreta d'una llegenda de la secció com és Sergio Lozano, retirat, recordem, el curs passat. I en waterpolo demà podem tenir ja campió de Lliga a la divisió nord masculina si el Barceloneta, que és el màxim favorit, torna a guanyar el Sabadell a Can Llong en el segon partit de la final. El duel a les 12 de la migdia serà l'últim partit de la Sabadell de Quim Colet com a entrenador del conjunt ballesà. La prèvia és de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
11: Ja fa dies que li dono moltes, evidentment. Lo que és segur és que serà el meu últim partit de Sabadell, sí.
12: Eren les paraules del tècnic Quim Colet a les portes de l'últim compromís que dirigirà des de la banqueta de Can Llong. En cas de donar la sorpresa davant el conjunt mariner, que es va imposar diumenge per 17-13, la Lliga es decidiria dijous que ve a la piscina de Sant Sebastià. El boia Òscar Asensio creu que la clau està en els detalls.
13: Corregir errors, petits detalls, al final el waterpolo és això, errors, detalls que hi marquen la diferència. Si aconseguim això, podrem estar allà.
12: Demà a les 12 del migdia arrencarà aquest Sabadell-Barceloneta per allargar la final o bé per certificar el 21è títol consecutiu dels mariners.
0: Gràcies, Pau. I una hora més tard es disputa la final del play-off per aconseguir plaça europea entre Mataró i Sant Andreu, amb avantatge considerable de 9 gols per als maresmencs. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
14: Demà es decidirà l'equip que acaba la temporada a la cinquena plaça de divisió d'honor masculina. Serà el Solar Track Centre Natació Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest play-off. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat al nada a la pista Pere Serrat per 11 gols a 20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 6:15. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels madronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10 gols a 15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8 gols a 10. En el marc de la Copa Catalunya, els Solar Tradex es van dur la cinquena plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una cinquena plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
0: Gràcies, Guillem. I a la mateixa piscina, Joan Serra de Mataró, també demà, en aquest cas a la tarda, a 8:15 del vespre, l'equip femení buscarà allargar la final de Lliga contra el Sant Andreu, després que les andreuenques guanyessin el primer partit aquesta mateixa setmana. I en motor, ja ha començat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb els primers entrenaments lliures aquest matí al circuit de Mugello. El millor temps l'ha fet un dels italians, Fabio Di Gianantonio, per davant del madrileny Jorge Martín i del japonès Ai Ogura. Maverick Viñales ha estat quart, mentre que Marc Márquez, que reapareix després de dues operacions fa només 15 dies al peu dret i a l'espatlla dreta, ha marcat el 15è millor registre. De fet, ahir el gran dels Márquez, el Cervera, en parlava en declaracions a DAZN.
15: A ver, las dudas evidentemente los doctores me las han quitado con la operación, sobre todo porque se encontró un porqué. Había un tornillo que casualmente, después de la caída de Indonesia se movió 2 milímetros y presionaba un poquito el plexo, el axilar se llama exactamente, de donde sale pues el radial y es ahí donde en ciertos puntos me fallaba. El problema es que fallaba sin dolor, entonces no tenía aviso yo. Pero bueno, intentaremos ahora seguir evolucionando, seguir viendo el mismo discurso que daba a principio de temporada. ¿Dónde está el nuevo 100% de este brazo?
0: Un Márquez que ja mirava més enllà després de resoldre aquests problemes físics i no renunciava res a aquesta temporada, tot i que el primer era recuperar sensacions.
15: Evidentemente pues frustra, pero bueno, es como todo. Cuando tú tienes una lesión o tienes una operación, los primeros días lo ves muy oscuro, luego el ser humano tiene la capacidad de olvidar y simplemente pensar en el futuro. Y es lo que he hecho, es lo que debo hacer y es lo que intentaré, insistir, persistir y a partir de allí ver dónde puedo llegar y ir creando mi futuro. Mi objetivo ahora es recuperar las sensaciones que tenía el año pasado, quizá no perfectas, pero al menos que tenga un nivel decente para poder competir al máximo nivel.
0: Més enllà de Marc Márquez, recordem que el seu germà Àlex no podrà participar en els següents Gran Premis per la dura caiguda que va patir a Montmeló, que per sort es va quedar només en un ensurt. L'altre català d'aquesta categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è en aquests primers entrenaments lliures. Recordem horaris demà a les 3 de la tarda, la cursa sprint a Mugello i diumenge a les 2 la llarga de MotoGP en aquest Gran Premi d'Itàlia.

0: I un últim apunt abans d'acabar. El Vendrell acollirà per primera vegada el Campionat de Catalunya de patí de vela, que arrenca aquest dissabte demà a la platja de Sant Salvador. La 88a edició d'una de les competicions més arrelades del territori preveu aplegar prop d'un centenar de patins dels caps de setmana del 30 i 31 de maig i el següent, del 6 i 7 de juny. A Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
1: En el marc de la designació com a ciutat europea de l'esport 2026 i del centenari del naixement del patí de vela, el Vendrell acollirà per primera vegada a la història el Campionat de Catalunya sènior d'aquesta disciplina sense timó, estretament vinculada al patrimoni marítim i esportiu del país. Sota l'organització de l'Associació Patí Català Sant Salvador, prop d'un centenar de regatistes de primera i segona categoria s'aplegaran els caps de setmana del 30 i 31 de maig i del 6 i 7 de juny a la platja de Sant Salvador, a la 88a edició d'una de les competicions més arrelades del territori. Escoltem el president de l'Associació Patí Català Sant Salvador, Edu Sánchez.
2: Es va presentar de manera molt de sorpresa, perquè nosaltres no ens ho esperaven. Ens va trucar de l'ADIPAP, que és l'associació, diguem, internacional de la classe de patí vela i la Federació Catalana de Vela, i ens han proposat fer el Campionat de Catalunya aquí. I la veritat va ser una sorpresa, perquè nosaltres tenim uns recursos molt limitats. Ens vam reunir amb l'Ajuntament del Vendrell, ens van donar un recolzament màxim, amb Abordo i amb empreses com el Port de Coma-ruga, l'ADIPAP, la Federació, ens van recolzar per poder fer aquest campionat, i la veritat que és que pinta molt bé.
1: El campionat també arriba en un moment de reconeixement institucional del patí de vela al municipi. El consistori ha declarat aquesta embarcació símbol del patrimoni marítim i esportiu del Vendrell, convertint-se en la primera ciutat de la demarcació de Tarragona que ho fa i a la quarta de Catalunya, després dels precedents de Badalona, Barcelona i Cubelles. It's Friday then,
0: it's Saturday, Sunday. Gràcies, Víctor. Fins aquí l'enjoc. Pendents de la presentació d'Anthony Gordon, el primer fitxatge del Barça, que es va allargant. Encara no tenim hora concreta. Fins aquí, com dèiem, l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
3: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
4: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
1: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
5: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
6: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que hi contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és l'hora de l'entrada.
5: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
1: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
5: És una de les novetats de les Pau que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
1: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
5: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros.
1: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
5: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
1: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick. Joan Barberà.
7: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
1: Previsió del temps per les pròximes hores. Després d'una nit tòrrida a Barcelona i de temperatures rècord a molts punts de Catalunya en un mes de maig. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
1: Gràcies, Luismi. El control de sa avui, Francesc Ávila. Us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia, alguna novetat?
9: Bon dia, doncs mira, la reunió continuarà a 3:45, després d'un recés de 2 hores. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i segons fonts sindicals la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
9: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa, amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
10: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
9: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins fa una estona. Un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant menys finançament per l'educació.
1: Gràcies, Esther Minguell. La conversa flueix, ens deia. Ens quedem amb aquest titular i n'estarem molt pendents al llarg del dia per si acaben desencallant aquest conflicte. Mentrestant, mestres i professors mantenen el pols al carrer amb una nova jornada de vaga a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han manifestat, s'han organitzat, volíem dir, per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez, d'Esplugues Televisió. Andrea, bon dia.
11: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
1: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
5: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius, una protesta organitzada per la CGT i s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat i al Penedès.
1: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat Copí. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
13: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves, dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
12: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat, amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
1: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transports són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Són dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que s'ha fet publicat avui i que ens desgrana la Sílvia Fernández. Sílvia, bon dia.
14: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector, principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
15: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
14: Com es remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
17: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Que és l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem. Per què? Perquè té èxit.
16: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
17: I anem millorant, estem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, no estem tancats a res.
16: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
1: Dos minuts i arribarem a un quart de tres. L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
18: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen dos camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
19: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que en la parafina i a l'aigua i tal, que d'això que no baixi cap al medi natural. I llavors...
20: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
21: Vam estar
0: en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
21: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
18: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
2: Notícies en xarxa.
1: Us ho dèiem en titulars, 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat

0: reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
1: Gràcies, Marc Ferrer, des de Gavà Televisió. I a Tarragona, aquest serà el primer estiu amb dues platges amb espai per a gossos. La del Miracle el recupera i l'altra zona per animals de companyia estarà a la Platja Llarga. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: Cadascuna té 900 metres quadrats, el tancament perimetral de fusta i les tanques metàl·liques arriba fins l'aigua amb l'objectiu de reduir la possibilitat que els animals surtin de la zona i garantir així una experiència segura per tothom. La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, ha explicat que els espais compten amb totes les comoditats per als animals i els seus propietaris.
3: Amb totes les necessitats que poden tenir, especialment el de les dutxes, el de les papereres, la tanca que arribi fins l'aigua.
2: Els can espais a les platges estaran disponibles fins al 15 d'octubre.
1: I nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els qui decideixin voluntàriament si modernitzen o no les seves instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres.
4: Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028.
1: Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
5: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, han acceptat per una fórmula més flexible, tirant davant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
6: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
5: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
1: I el municipi d'Ordis, a l'Alt Empordà, ha acollit avui la presentació del projecte del nou enllaç viari entre la Nacional 260 i la C26, una actuació clau per a la millora de la mobilitat a la comarca i en el marc de l'Eix Pirinenc. Empordà Televisió, Juanma Buín.
7: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest migdia el projecte per a la construcció d'un nou enllaç a l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la Comarcal 26, en el marc de la millora de l'Eix Pirinenc, per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt.
8: I amb aquesta inversió, en el govern volem donar resposta a una necessitat molt concreta del territori, evolucionar cap a una mobilitat més segura, més eficient, també més ordenada, i és una actuació, per tant, que és el servei vostre dels municipis, de la seguretat viària, com deia, i de l'equilibri territorial.
7: L'actuació s'enmarca dins l'encomanada de gestió per a la millora de l'Eix Pirinenc i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies. Com ha assenyalat la consellera, les obres podrien estar enllestides l'estiu del 2028.
1: I és moment de repassar altres notícies de la jornada. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també amb el preu dels aliments, que es mantenen.
9: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat, pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
1: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques.

0: un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, serien 11 punts per sobre el PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. El PP, doncs, en retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%, Esquerra baixa 2,6% i Junts es manté a 0,8.
0: Nou minuts i seran 2:45, moment per la cultura. I per una exposició al Museu Diocesà de Barcelona que uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
3: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
2: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
0: I el Dansaneu farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost amb 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del Dansaneu. Lleida Televisió, Ricard Gómez.
4: El Dansaneu celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
5: No és un festival finalista, és important ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin i morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions i que els artistes puguin treballar.
4: En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia Elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscilaran entre els 10 i 25 euros.
0: I arriben els esports. Què ens porta, com sempre, Joan Barberà? Joan, bon dia. El Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
6: Bon dia, Sònia. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon. Ara, l'entitat catalana també vol tancar l'arribada de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
7: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adéu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
6: I qui ha parlat també avui és Manolo González, que va poder salvar l'Espanyol i seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a primera divisió.
8: Content perquè ha acabat bé, l'equip ha consolidat primera un altre any més, important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant,
9: i bueno, feliç per, bueno, per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència i també amb la confiança de, bueno, de, tant del president com del director esportiu, de Monchi, per continuar un any més a l'Espanyol.
6: A Primera Federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona al camp del Real Madrid, del filial del Real Madrid, a partir de les 9 de la nit. Després de superar el Vilanova i l'Hospitalet, respectivament, Cornellà i Badalona s'enfronten en la segona eliminatòria d'ascens a segona federació. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda, partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en el play-off d'ascens a Tercera Federació, demà a les 7 de la tarda, es juga el partit de tornada de les semifinals entre la Pobla de Mafumet i el Rubí. A l'anada empata un gol. Blai Martí és el tècnic del Rubí.
10: Intentarem que sigui maca i bonica de viure, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, complim la Pobla, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent. Hem de gaudir això. Crec que hi ha moltes opcions. Som optimistes.
6: A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà a les 6 de la tarda en directe a la xarxa Més, el partit entre el Llavaneres i el Cardedeu. I en bàsquet, avui es juga l'última jornada de la Lliga ACB.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
0: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
4: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
5: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que hi contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és la de l'entrada.
4: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
0: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
4: És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
0: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
4: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
4: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
0: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, Joan Barberà.
6: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaurà espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
0: I previsió del temps per les pròximes hores. Luismi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la toncada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
8: Bon dia. La reunió continuarà a 3:45, després d'una pausa de 2 hores per dinar. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
8: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
9: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
8: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins ben bé fa mitja hora i un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclames reclamant més finançament per l'educació.
0: Gràcies, Esther. I mentrestant, al carrer, mestres i professors mantenen el pols amb una nova jornada de vaga. Avui a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez d'Esplugues Televisió.
10: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot de Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
0: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
12: Són elements dissuasoris que el que volen és i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
11: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a 2 assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol com fan totes les altres comunitats autònomes.
0: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també, en aquest cas en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Sílvia Fernández, bon dia.
13: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada 2 estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. també s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
14: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
13: Com es remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
0: Titular destacat de la jornada, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara, el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
16: A partir de dilluns fins als 40. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns ho allarem. Per què? Perquè té èxit.
15: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
16: I anem millorant, estem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
15: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
0: 3 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrriums, al Maresme, es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat després a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat avui a primera hora i poc després també s'ha desconfinat el veïnat, que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la columna de fum. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de Protecció Civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen dos camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
18: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que en la parafina i a l'aigua i tal, que d'això que no baixi cap al medi natural. I llavors...
19: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
20: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
21: Superespantat, perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
17: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
0: 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bon dia.
22: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres de litoral barceloní. la Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral no hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
0: Gràcies, Marc. I Barcelona afegeix més jocs d'aigua aquest estiu com a mesura del pla calor per combatre les altes temperatures i n'amplia, a més, les zones de funcionament.
3: Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta, Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. A més, l'Ajuntament ha explicat que n'ampliarà els horaris de funcionament i estaran oberts des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de juny a setembre. Les instal·lacions estan pensades per infants de més de 5 anys i caldrà que hi accedeixin calçats. A més, està prohibit que hi juguin animals de companyia.
0: I encara a Barcelona, avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
3: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els que decideixin voluntàriament si modernitzen o no les instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres. Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso, endavant.
4: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, han acceptat per una fórmula més flexible, tirant davant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
5: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes, del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
4: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
0: I repassem altres notícies del dia. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també en el preu dels aliments, que es mantenen.
3: Tot i l'estabilitat els últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a l'inflació subjacent, que exclou preus més volàtils, com aliments frescos i productes energètics, es cala una dècima respecte al mes d'abril, fins al 2,9% interanual.
0: El PSOE guanyaria les eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
3: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, seria 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del cas de Leire Díaz.
0: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada.
3: Així es desprèn d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra després d'analitzar més de 3.200 casos oficials. Conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona és més gran i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella en més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran.
0: I és moment per la cultura i per una exposició del Museu Diocesà de Barcelona. Coneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí, Natura i Mística. Mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
6: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
2: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
0: I abans dels esports, tres propostes culturals per aquest cap de setmana. Propostes que ens arriben des de Ràdio Arenys, Cugat Mèdia i Ràdio Ona.
7: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
23: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà, doncs, algo ornamental.
7: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
24: Des de Sant Cugat del Vallès destaca la inauguració de la 7a edició del Lumínic Festival de Fotografia avui divendres a les 7 del vespre al Museu del Monestir. L'edició d'enguany del Lumínic explora la poètica com a dimensió essencial de tot el llenguatge artístic. La fotografia, amb els seus múltiples registres i capes de significat, esdevé el centre d'una reflexió sobre la seva capacitat per suggerir, emocionar i transformar la mirada. Així, la poesia es pot entendre com la qualitat estètica i expressiva que transcendeix la mera representació i connecta directament amb l'emoció, la sensibilitat i la imaginació de l'espectador.
25: Aquest vespre Torelló donarà el tret de sortida al Festus, al Festival d'Arts del Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren com a punt de partida el món casteller per parlar de comunitat, equilibri i esforç. Ho explica el director.
26: Conceptes com l'equilibri i el desequilibri, la tècnica per pujar, la simulem, la transformem, ho ballem.
25: L'espectacle posa especial èmfasi en valors com el treball en equip, la confiança i la comunitat, molt presents també en aquesta edició del festival. Es podrà veure a les 8 del vespre a la plaça Vella.
0: 3 minuts i arribarem al punt de les 3. Moment pels esports. I pel Joan Barberà, amb tota l'actualitat esportiva, avui el Barça tanca el primer fitxatge, atenció, del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
27: Bon dia, Sònia. Doncs es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana tenia previst fer la roda de premsa de presentació fa més d'una hora, però de moment estan tancant els últims serrells per poder fer oficial la contractació de Gordon. Per tant, hores d'ara encara no és oficial l'arribada al fitxatge, en aquest cas d'Anthony Gordon. El club blaugrana també vol tancar l'arribada del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Inicien les negociacions amb el conjunt matalasser per tal de fer afecta el fitxatge del davanter argentí. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
28: Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és... La paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
27: A Primera Federació, avui el Centre d'Esport Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A. A les 9 de la nit, els arlequinats juguen al camp del filial del Real Madrid. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
8: El play-off ja és aquí. Objectiu: que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal, que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, ell afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
9: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a Primera Federació jugant fora de casa. Si no, nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
8: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olats Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
27: Diumenge a partir de les 6 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, partides, segona eliminatòria d'ascens a Segona Federació entre el Cornellà i el Badalona. A Segona Catalana i a la lluita per l'ascens, demà dissabte a les 6 de la tarda, en directe també a la xarxa Més, el partit entre el Llavaneres i el Cardeu en bàsquet. Avui última jornada de la Lliga CB, i en hoquei sobre patins avui comença la semifinal del play-off al títol entre el Calafell i el Liceu. Guillem Cabestany és el tècnic del conjunt tarragoní.
10: El Liceu, l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar, i això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els 2 primers partits amb el desgast que portem seran molt complicats.
27: I l'altre partit de semifinals, Barça-Igualada, comença demà.
0: Gràcies, Joan Barberà, per última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens trobarem, com sempre, puntuals dilluns a les 2. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: Son las 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i sindicats educatius continuen negociant i fan ara un recés per tornar-se a trobar a 3:45 de la tarda. Tot i acostar posicions, encara estan enrocats en les millores salarials en una nova jornada avui de vaga i protestes de mestres i professors que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
3: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es faci impossible, doncs que recuperem les nostres condicions salarials.
4: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació i que els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
2: No deixem l'àmbit educatiu perquè enguany a la selectivitat hi haurà detectors de mòbils per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir el préstec d'emancipació, una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos. Plana política, el PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del CIS, un estudi fet al maig, i que això sí, és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE guanyaria amb un 36,2% dels vots, 11 punts després el PP, que tindria el 24,9, Vox el 16,2 dels vots, sumar un 5,7, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5, Esquerra baixa 2,5, i Junts es manté a 0,8. I el Barça, que tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. Ara el club blaugrana vol tancar l'arribada del golejador de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.

fa patire.

0: de 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents a hores d'ara de la reunió que mantenen sindicats i educació, represa després d'un recés, tot i haver costat posicions després de l'ensopegada d'ahir. Estan encara enrocats a les millores salarials en una jornada, a més de vaga i protestes, avui que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys. Els sindicats, però, consideren que encara hi ha marge de millora. I a l'àmbit educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants a les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que es farà també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitat.
3: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
2: I la inflació es manté estable al maig amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen. Tot i la estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou els preus més volàtils, se situa en un 2,9 interanual. L'incendi que ha cremat mitja hectàrea a la zona forestal i una indústria a la localitat maresmenca d'Òrrius s'ha donat per controlat aquest matí. A primera hora també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda, recordem-ho, no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava el municipi. Avui hem sabut que podria haver començat a la zona forestal i hauria entrat posteriorment a l'interior de la fàbrica d'espelmes que va quedar totalment derruïda. Segons els treballadors i a l'espera d'un informe oficial, les flames s'haurien originat en una zona de canyes i haurien saltat a l'interior, on hi havia unes 500 tones de parafina. I acabem parlant del Dansaneu, que farà un pas endavant aquest estiu presentant una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o alienes d'altres festivals. Serà del 24 al 2 d'agost.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació continuen negociant aquesta tarda per trobar una solució al conflicte. La d'avui és la 8a reunió al departament. El principal escull són les millores salarials. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer, i ja ho vam anunciar des de fa molt temps, que no acabarem el curs amb normalitat.
2: I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys, això sí, sense interessos. Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat avui el president Salvador Illa.
4: A partir de dilluns guanyarem, per què? Perquè té èxit. Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta'm, doncs allarguem fins a 40 anys que puguin accedir a aquest préstec, que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero. A interès zero. O sigui, hi ha una bonificació per part de la Generalitat. Per tant, un balanç molt positiu.
2: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada. Així és després d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra, després d'analitzar 3.200 casos oficials, i conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona, en aquest cas, és més gran, i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella amb més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència d'un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran. L'alberg social de Vic tancarà les portes aquest diumenge, dia 31 de maig. De fet, moltes de les persones que s'atenien en aquest espai, no totes, se n'han anat reubicant. Des del govern municipal de Junts han explicat que alguns s'han instal·lat en pisos d'emergència que té l'Ajuntament, mentre que d'altres han pogut anar amb familiars. Des que es va conèixer la decisió, els grups de l'oposició, Esquerra, la CUP, PSC i Comuns, han expressat sorpresa i també malestar per la rapidesa, diuen, i la precipitació. Qüestionen que es pugui deixar gent al carrer, i en una moció que es debatrà al ple de dilluns demanen que es reverteixi. Un moment per la cultura. Una exposició del Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, natura i mística. Mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
5: Nunca he dormido con ninguna mujer. No puedo permitírmelo. Podría soñar, decir en voz alta cualquier cosa que me pudiera delatar. Mi vida se resume en matar y huir. Matar y huir. Matar y huir. La mujer que conocí anoche me ha despedido en la puerta mientras bostezaba. Parecía aliviada de verme marchar. Dentro de unos minutos no recordará mi rostro, ni yo su nombre. Siempre busco profesionales, puesto que lo único que pretendo es un desahogo rápido. En alguna ocasión han querido alargar la noche, pero yo no me lo he permitido, por temor a caer en el sueño. Disfruto del paseo en soledad. Me cruzo con mujeres que exhiben su carne en las esquinas, mientras los hombres para los que trabajan aguardan fumando en cualquier portal. Me pregunto cómo será dormir con una mujer la noche entera. Quizá no lo llegué a saber nunca. Cuando era adolescente, soñaba con un futuro en el que compartiría las noches y los días con Marion.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Catalunya ha trencat el rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig que s'han registrat a Vinebre, segons informa el Meteocat. La dada supera els 38 graus i mig d'ahir que es van notificar en aquesta mateixa estació. Durant el dia d'avui, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 i mig a territoris com Escol, Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Ahir dijous els termòmetres van registrar temperatures màximes en 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot pel que fa a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. I govern i sindicats educatius negocien hores d'ara per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el primer escull que hi ha sobre la taula, concretament l'actualització dels salaris amb l'IPC. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats acusen el departament de fer trampes amb aquesta xifra. Ramiro Gil és portaveu de professors de secundària.
3: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
2: Encara a l'àmbit educatiu, 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen al seu sector, principalment per mitjà de pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és el 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat d'estudis i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros mensuals. Escoltem el director general d'FP, Ricard Coma.
4: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
2: I l'Euríbor acaba el mes de maig amb un 2,8%. A l'abril era el 2,7% i segueix d'aquesta manera la seva escalada des que va començar la guerra a l'Iran. Es tracta del nivell més alt des del setembre de 2024. Aquells que revisin la quota d'hipoteca amb aquesta nova dada veuran com es encarirà, ja que respecte a fa un any l'Euríbor ha passat del 2,1% al 2,8%. I Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana en la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir 33 llocs guarnits de flors.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
6: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, nova setmana i noves històries musicals per compartir a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament 55 minuts. Històries d'aquí, però històries també de l'altre costat, és a dir, de travessar fronteres i d'escoltar algunes novetats interessants que ens arriben des d'altres indrets del món. Comencem a casa nostra, comencem amb un quintet de pop-rock tarragoní. Ells es diuen Sodi, és una de les propostes amb més projecció del moment, amb un primer disc sota el braç que es diu Havia de ser així, format per 11 cançons, entre les quals hi ha aquesta que escoltarem per començar avui aquest estrena. Es diu Marieta, és el nou de Sodi des del seu primer disc, Havia de ser així.

Marieta, aquesta és una de les cançons que trobarem amb Havia de ser així, el primer disc d'aquests tarragonins que es diuen Sodi i que ens han obert doncs aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge, en aquest cas anem fins al Canadà per escoltar el cantant i compositor canadenc Alex Samson. La cançó es diu How Lucky Am I?

How Lucky Am I? Aquesta és la nova cançó d'Alex Samson. Així ens ha acompanyat aquest cantant i compositor canadenc, també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Yung Rajola, és rapper i artista lleidatà, i amb el seu nou disc anomenat El món no està fet per als romàntics, hi trobem una peça com aquesta que escoltarem ara mateix, Cowboy de mitjanit.

Cowboy de mitjanit, aquesta és una de les noves cançons de Young Rajola, aquest rapper i artista lleidatà, per al seu nou disc, El món no està fet per als romàntics. Seguim viatjant, ara anem fins a Gran Bretanya. El cantant i compositor britànic Blair Davy ens acompanyarà en els propers minuts amb la seva nova cançó. Es diu So What's...

0: que vindran.
1: Diumenge, sense drama. Aquesta és la nova cançó de Els Catarres. Abans, just abans de que comenci la seva gira d'estiu, com us deia, amb 50 concerts. De Els Catarres, els Buffalo Traffic Jam, aquest grup nord-americà, i amb la seva nova cançó, Pictures of You.

Pictures of You. Aquesta és la cançó dels Buffalo Traffic Jam, aquest grup nord-americà que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Seguim endavant i ara mateix anem a compartir el més nou de Loa. Ella és una artista emergent catalana. Loa és escrita amb dues os i ens presenta la cançó Somriu, una cançó molt personal sobre la pressió en la indústria musical. Ella és compositora, cantant, actriu i model, i així l'escoltem ara mateix. Somriu és la cançó de Loa.

somriu, així ens ha acompanyat ara mateix la nova cançó de Loa, amb dues O's. Aquesta és la seva cançó d'aquesta artista emergent catalana. Anem seguint. Es diu Delta. És mig britànic i també mig grec. La seva cançó es diu Daydream.

Es diu Delta, és la seva cançó que ens ha acompanyat ara mateix en aquestes estrenes. Daydream, una altra de les interessants novetats de la setmana. Tornem a Catalunya, anem fins a la Bisbal d'Empordà per escoltar a Miquel Abres. Nova cançó que es diu El meu país és l'Empordà.

La cançó es diu Hit the Wall, és la més nova de Gracie Abrams, aquesta cantant i compositora nord-americana que també ens ha volgut acompanyar en aquestes estrenes. Històries que així van seguint, acompanyant-te, siguis on siguis, i ara mateix tornem a Catalunya per escoltar els quatre amics de Granollers sota el nom de Savannah, i amb la seva nova cançó, Jo també, alguna vegada. Ells fan música sincera, fresca i també delicada. Els escoltem, Savannah i Jo també, alguna vegada.

Es diuen Savannah, aquesta és la cançó Jo també, alguna vegada, una altra de les novetats d'aquesta setmana. Es diu Martin Garrix, és DJ holandès i amb la col·laboració de Ed Sheeran junts es presenten aquesta anomenada Repeats.

La cançó es diu Repeat It i és una de les noves de Martin Garrix, el DJ holandès, amb la col·laboració del cantant britànic Ed Sheeran. Aquesta col·laboració junts que ha portat com a fruit aquesta peça que hem escoltat. Es diu Sara Roy, és cantant i compositora que va formar part del grup de música infantil Macedònia del 2012 al 2017, nascuda a Manresa. Ens arriba ara mateix amb la seva nova cançó sota el braç, El balcó amb geranis.

El balcó amb geranis. Aquesta és la nova cançó de Sara Roy, aquesta cantant i compositora nascuda a Manresa i que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, es diu Top Lu, és una cantant sueca, nova cançó que té aquests dies i que ara escoltarem. I'm Your Girl, Right?

I'm Your Girl Right. Aquesta és la cançó més nova de Top Lou, aquesta cantant sueca. Seguim, es diu Soc un bohemio. És l'àlies del jove barceloní Artur Vinyes. La cançó que escoltarem és Un lloc.

0: lloc.
1: Un lloc, aquesta és la nova cançó de Soc un bohemio, l'àlies del jove barceloní Artur Vinyes, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. Es diu Tucker Whitmore, és nord-americà, i ara l'escoltem amb el seu nou èxit, Sunburn.

Sunburn, aquesta és la nova cançó de Tucker Wetmore, aquest cantant i compositor nord-americà que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes que ja arriba a la seva part final. Avui acabarem a Catalunya, a casa nostra, amb la barcelonina Txell. La seva cançó Passen els anys posarà el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Així doncs, acomiadem aquestes estrenes. Gràcies per ser-hi una setmana més i us esperem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Cardedeu. Són les 7. Les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera Niubó al palauet annex del Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial. Jordi Fortià.
3: Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir.
2: Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
4: Avançaven amb una pancarta principal en la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives.
2: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat.
3: Les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com els d'ahir. També asseguren que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació.
2: Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
5: Els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
6: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent.
2: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis.
3: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president, Salvador Illa.
7: A partir de dilluns fins als 40. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns ho veurem perquè té èxit.
2: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
3: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. Elena Alonso és la comissària de la mostra.
8: En les línies curves, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
2: I en esports, Toni Castro, vespre amb molt d'esport en joc.
9: Tenim en joc l'última jornada de l'ACB, el descans Baxi Manresa 56, Madrid 48. I a dos quarts de nou, bàsquet Girona 6 de Joventut, Ucam, Hajo Pos Lleida i Morabanc Andorra Barça. En hoquei, a dos quarts de nou, el Calafell juga el primer partit de semifinals de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo. En futbol, a les 9, el Sabadell juga al camp del Madrid Castilla, l'anada de semifinals per l'ascens de la segona divisió, i també a les 9, el Barça de Futbol Sala juga el primer partit de quarts pel títol contra el Valdepeñas, amb homenatge al mític Sergio Lozano.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada el temps completament estiuenc ha estat patrimoni de Catalunya les últimes hores i, de fet, en aquests moments estem parlant d'unes temperatures desorbitades, sobretot a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida, fins i tot a pujar més que ahir. La temperatura, i en alguns indrets de la Ribera d'Ebre, per exemple, hem arribat a la xifra dels 40 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor ha fet esclatar alguns núvols que a hores d'ara, i de fet fa poca estona, deixaven bones tempestes, per exemple, cap a l'Alt Urgell, també al Solsonès i, sobretot, a la comarca del Berguedà. Al llarg d'aquest vespre encara tindrem algun xàfec en aquesta zona del Prepirineu, sobretot. Una nit una altra vegada suau, però ja més tranquil·la. De fet, el dissabte despertaran pocs núvols i només alguns a la costa. Compte, perquè per la tarda tornarem a tenir algunes tempestes més extenses que avui, sobretot al Prepirineu, arribant fins a la Catalunya central o ja al vespre a les comarques de Ponent. Demà continuarà la calor, també la xafogó, però baixa mínimament la temperatura respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs d'aquesta hora destaquem una via tallada per un accident. Es tracta de la Nacional 340 a l'altura d'Alcanar. De moment, per aquesta topada, es troba tallada en els dos sentits de la marxa i el trànsit es desvia per l'interior de la població. Hi ha, de moment, aturades en aquest punt en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a volum de trànsit, en el cas de l'autopista AP7, la zona del Vallès no acaba de fer net del tot. Encara tenim trams de lentitud, aturades ben bé entre Santa Perpètua i la zona de Montornès, en sentit nord, en sentit Girona. Pel que fa al tram sud, sí que va millorant aquesta autopista AP7, això sí, amb trams, punts d'intensitat i lentitud a Castellbisbal i a Martorell, en sentit, per tant, Tarragona. Destacar aquesta hora la C58 i la C33, les dues de Montcada fins al Nus, encara d'entrada a Barcelona, la C60 Argentona, en sentit Mataró, i també algunes vies de la costa, en aquest cas, per exemple, a la C63 hi ha aturades d'uns 2 quilòmetres per entrar a Lloret. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera al Palauet annex al Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial.
4: Les converses s'han reprès poc després de les 6 de la tarda, després d'un llarg recés. Educació ha aprofitat la pausa per tenir converses paral·leles amb els diferents sindicats, amb l'objectiu de llimar discrepàncies i cercar acords de manera més quirúrgica.
0: Mentrestant, representants sindicals han reprès les protestes al carrer on han tornat a tallar la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. I tot plegat en una nova jornada de vaga a l'Anoia, al Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
5: Bona tarda. Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot de Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal en la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
0: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors del lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
4: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius. Una protesta organitzada per la CGT i que s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat, l'Anoia, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès.
0: I ara sí, estem en condicions d'anar fins a aquest Palauet annex al Departament d'Educació per saber com estan seguint aquestes negociacions. Esplugues Televisió, Clàudia Bonsó, bona tarda.
6: Molt bona tarda. Hem de dir que la reunió que estava prevista que s'aprengués a 3:45 s'ha reprès fa tan sols 20 minuts. Això sí, l'ambient avui era molt diferent al que es respirava ahir. Els sindicats es mostraven optimistes, es podia veure un somriure a la cara i això el que ens fa pensar és que avui podríem estar davant d'un possible preacord. Un preacord que, si fos realitat després d'aquesta reunió, es convertiria en acord a partir de principis de la setmana vinent. Recordem que la gran disputa de totes aquestes protestes es deu al salari. Des dels sindicats es vol que s'augmenti a 400 euros al mes de cara al 2029 i que aquests diners siguin aportats de manera íntegra pel govern de la Generalitat, no com es proposava des del Departament d'Educació, on aquests 400 euros sí incluïa la pujada estatal. Per tant, a hores d'ara només ens queda estar pendents de si això també serà una realitat, si s'arriba finalment en una entesa entre el Departament i el sindicat en el que ja és el 8è dia de reunions.
0: Gràcies, Clàudia. Doncs encara al voltant de l'educació, a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï.
4: És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona, que surtin abans de casa.
0: Maite Polo.
7: Els vigilants de les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
8: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
7: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
0: I avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. Són dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que s'han fet públiques avui. Sílvia Fernández.
9: 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
10: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
9: Coma remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial.
4: El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn.
0: Paral·lelament, les ADFs denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. De fet, la denúncia va molt més enllà perquè asseguren que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
11: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen el partit.
4: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, serien 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria el 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era del 12,8. El PP, doncs, retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%. Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%. Esquerra baixa a 2,6% i Junts es manté a 0,8. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del registre de l'UCO a la seu del PSOE pel cas Alire Díaz.
0: A Catalunya, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal.
13: Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
14: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem perquè té èxit.
13: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
14: I anem millorant, estem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
13: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
0: I a Barcelona, el ple ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella, amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
4: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i de pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte a una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau econòmica, la inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen.
4: Tot i l'estabilitat als últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril, fins al 2,9% interanual.
0: Catalunya registra un rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig a Vinebre. Així ho ha detallat el Meteocat.
4: La dada supera els 38 graus i mig d'aquest dijous que es van notificar a la mateixa estació. Durant aquest divendres, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 graus i mig a territoris com Ascó, el Pantà de Riba-Roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest passat dijous, els termòmetres van registrar temperatures màximes en 31

0: la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls de les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. En parlava Josep Ramon Mut, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
1: Tenim aquesta obligació de tractar-lo com un espai natural que és. Però en segon terme és justament el tema de la salut. Al final, les platges són un espai d'ús cada vegada més extensiu, i penseu, i això és molt important, amb cada vegada menys sorra.
0: La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
2: No deixem les platges perquè Canet acull aquest cap de setmana la 13a edició de neteja del fons marí. Es tracta d'una jornada de protecció del litoral, una iniciativa impulsada per l'entitat Talassa Canet Amics del Mar. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
3: La proposta convertirà el passeig marítim de Canet en un espai de sensibilització ambiental, activitats familiars i accions de preservació del medi marí. A partir de les 9 del matí aniran arribant la 30a de bussejadors que ja han confirmat la seva participació. I a les 10 es farà una xerrada per explicar el funcionament de l'activitat. Posteriorment, els residus recollits seran separats i classificats. La jornada culminarà amb un acte de tancament educatiu que servirà per compartir els resultats de la neteja i posar en valor la feina col·lectiva feta durant el matí. Toni Salvà és membre de Talassa.
4: Al final de la jornada farem explicació del que s'ha recollit d'una manera més o menys didàctica, perquè és públic en general, que pugui venir, que vegi què és el que arriba al mar. Hem de pensar que el mar comença en casa nostra, des del vàter, que a vegades es llencen coses al vàter que no s'haurien de llançar, doncs aquestes coses arriben al mar.
3: Val a dir que durant el matí també es farà una festa de l'escuma amb música i activitats infantils al passeig marítim.
2: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí, Natura i Mística. Mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida, David Navarro.
5: Miró i Gaudí, Natura i Mística presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
6: En les línies curves, en el uso del color, esa influència que tenen el trencadís de Gaudí, i luego també tota una sèrie de influències místiques i també més transcendentals, elements que formen part del llenguatge habitual de Joan Miró, com per exemple totes les al·lusions al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
5: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
2: I el Dansane ho farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost, Lleida Televisió, Ricard Gómez.
7: El Dansane ho celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
8: No és un festival finalista, és important, diguem, ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin ni morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions i que els artistes puguin treballar, no?
7: En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscilaran entre els 10 i 25 euros. Les entrades ja es poden adquirir al web del festival.

0: moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
1: Bona tarda, Lali. En bàsquet, avui es disputa l'última jornada de la fase regular de la CB i ara mateix tenim en joc el Nou Congost, el Baxi Manresa, Reial Madrid. Anem en directe amb Jordi Givert de Ràdio Sallent. Jordi, com va el partit?
2: Bona tarda des del Nou Congost. Ara mateix estem al tercer quart, queden 3 minuts per acabar el període i el Manresa guanya per només 4 punts, 68-69-65, en un partit especial perquè fa 28 anys que el Baxi Manresa no guanya el Reial Madrid, el rival d'avui, i a més, Dani Pérez, el capità del Baxi Manresa, juga el seu últim partit després de 7 temporades al Nou Congost. Una victòria que seria important, històric, aquí, a un Nou Congost que està ple bastant, tot i l'alta temperatura, per disputar aquest partit a les 6 de la tarda.
1: Gràcies, Jordi. De moment, la victòria del Manresa en aquest partit ben especial contra el Reial Madrid a 8:45. Bàsquet Girona, Joventut de Badalona, UCAM, Hajupós Lleida i Morabanc, Andorra, Barça. En futbol, el Barça és a l'espera de fer oficial la incorporació d'Anthony Gordon com a nou jugador del club. El davanter anglès de 25 anys havia de ser presentat al migdia, però uns problemes burocràtics endarrereixen l'acte de benvinguda. El davanter anglès signarà fins al 2031. El Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. I Michel Sánchez s'ha acomiadat de l'afició del Girona després de 5 temporades d'entrenador amb un emotiu missatge.
3: Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és... La paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre.
1: Qui s'hi continua és Manolo González, que després de salvar l'Espanyol seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a la primera divisió. Manolo ha puntuat amb un 7 la temporada del seu equip i ha valorat la seva continuïtat.
4: Content perquè ha acabat bé, l'equip ha consolidat primera un altre any més, important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant, i bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència i també amb la confiança de tant del president com del director esportiu de Monchi per continuar un any més a l'Espanyol.
1: A la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió al camp del filial del Reial Madrid. Més esport aquest vespre en hoquei. Avui comença la semifinal del play-off al títol de l'hoquei Lliga Masculina a 8:45 a Liceu Calafell. Demà a 16:45 arrenca l'altra eliminatòria de semifinals al Palau Blaugrana, un Barça i Igualada. I per últim, en futbol sala, el Barça rep el Valdepeñas a les 9 de la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off al títol de la primera divisió.
0: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilar, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera Niubó al Palauet annex al Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial. Jordi Fortià.
2: Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir.
3: Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives.
0: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat.
2: Les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. També asseguren que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació.
0: Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
4: Els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
5: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent.
0: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis.
2: Una mesura que beneficiarà a unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa, que també ha obert la porta a ampliar-ho fins als 55 anys.
6: I anem millorant. Estem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
2: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. Elena Alonso és la comissària de la mostra.
7: En las líneas curvas, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
0: I en esports, Toni Castro, vespre amb molt d'esport en joc.
8: Tenim en joc l'última jornada de l'ACB de bàsquet al descans. Ara mateix al final del tercer quart, Baxi Manresa 74, Madrid 71. A 8:45, bàsquet Girona 6 de Joventut i UCAM Murcia, Jaio Pozdeida i Morabanca.

0: Andorra-Barça. En hoquei, a 8:45, el Calafell juga el primer partit de semifinals de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo. En futbol, a 9:00, el Sabadell juga al camp del Madrid-Castilla en l'anada de semifinals per l'ascens a la segona divisió. I també a 9:00, el Barça de futbol sala juga el primer partit de quarts pel títol contra el Valdepeñas amb homenatge al mític Sergio Lozano.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada el temps completament estiuenc ha estat patrimoni de Catalunya les últimes hores i, de fet, en aquests moments estem parlant d'unes temperatures desorbitades, sobretot a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida. Fins i tot ha pujat més que ahir la temperatura i en alguns indrets de la Ribera d'Ebre, per exemple, hem arribat a la xifra dels 40 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor ha fet esclatar alguns núvols que a hores d'ara, i de fet fa poca estona, deixaven bones tempestes, per exemple, cap a l'Alt Urgell, també al Solsonès i, sobretot, a la comarca del Berguedà. Al llarg d'aquest vespre encara tindrem algun xàfec en aquesta zona del Prepirineu, sobretot. Una nit una altra vegada suau, però ja més tranquil·la. De fet, el dissabte despertaran pocs núvols i només alguns a la costa. Compte perquè per la tarda tornarem a tenir algunes tempestes més extenses que avui, sobretot al Prepirineu, arribant fins a la Catalunya central o ja al vespre a les comarques de Ponent. Demà continuarà la calor, també la xafogó, però baixa mínimament la temperatura respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, circulació que va millorant, que va estabilitzant-se, malgrat que tenim encara algunes incidències. Per exemple, ara mateix hi ha un tram de retencions a l'autopista P7 a l'altura del Perelló, en sentit sud, en sentit Castelló, a causa d'un camió avariat. De moment, un carril tallat aquí en aquest punt, que dificulta la mobilitat en aquest tram d'un més o menys uns 4 quilòmetres de retencions. Pel que fa a volum de trànsit, ens en queda encara a la mateixa autopista P7 a la zona del Vallès, tot i que ja ha millorat. La zona de Mollet, de Montmeló, també a Montornès, amb trams ara ja més fragmentats de l'altitud i aturades en sentit Girona. També la C60, tot i que ha millorat, encara va plena a la zona d'Argentona, tocant a l'autopista de Maresme, una autopista que, de fet, entre Cabrera i Mataró va força carregada també en sentit nord. La C58 d'entrada, encara amb altitud entre Montcada i Torrebaró, i les rondes de Barcelona, tot i que han millorat molt, encara presenten alguns trams, sobretot la ronda de dalt i en sentit Trinitat entre Sant Gervasi i la zona de Vallcarca. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera al Palauet annex del Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial.
4: Les converses s'han reprès poc després de les 6 de la tarda, després d'un llarg recés. Educació ha aprofitat la pausa per tenir converses paral·leles amb els diferents sindicats amb l'objectiu de llimar discrepàncies i cercar acords de manera més quirúrgica.
0: Mentrestant, representants sindicals han reprès les protestes al carrer on han tornat a tallar la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. Anem, doncs, fins a aquest punt on hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió. Clàudia Bronsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Una reunió a la tarda que s'ha reprès 3 hores més tard i on avui l'ambient ja respirava diferent al d'ahir. S'ha girat la volta a la truita en aquest sentit i és que els sindicats es mostraven positius. Per tant, això ens fa pensar que el preacord podria ser una realitat avui i que, per tant, si fos així, de cares a principis de la setmana vinent parlaríem d'un acord entre el Departament d'Educació i els sindicats. Però caldrà esperar un cop finalitzi aquesta reunió. Recordem que la gran disputa de tot això es deu sobretot al salari. Des dels sindicats es vol que s'augmenti a 400 euros al mes de cara al 2029. No com es proposava des del Departament d'Educació, on es deia que aquests 400 euros el que s'incluïa és la pujada estatal. Escoltem a Ramiro Gil, portaveu de professors de secundària.
6: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
5: Des dels sindicats també demanen que la clàusula de garantia salarial pugi automàticament al salari en funció de l'IPC. Des del departament, però, argumenten que això no està a les seves mans. A hores d'ara, la via Augusta d'aquí a Barcelona continua tallada i, per tant, estem esperant quan finalitzi aquesta reunió i quins són les sensacions i els resultats.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia, i tot plegat en una nova jornada de vaga a l'Anoia, al Garraf, a l'Alt i al Baix Penedès i al Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe, fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
7: Bona tarda. Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal en la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia, i portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
0: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
4: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius. Una protesta organitzada per la CGT i que s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat, l'Anoia, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès.
0: Doncs encara al voltant de l'educació, a la selectivitat enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï.
4: És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
8: Els vigilants de les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
9: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
8: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat, amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
0: I aquesta tarda ha acabat el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers amb el compromís per al futur expressat en una declaració llegida al final. Des de Ràdio Granollers n'informa Elisenda Coquet.
10: Durant 4 dies, representants de 140 ciutats i 15 països han participat de les ponències, diàlegs i activitats del Congrés. I avui han fet la cloenda on l'Associació Internacional de Ciutats Educadores ha premiat 3 projectes que porten a terme Lousada, Portugal, Medellín, Colòmbia i São Paulo, Brasil, per al bé dels infants i de la comunitat intergeneracional. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha agraït el treball que han fet abans del Congrés 1.400 alumnes d'escoles i instituts de la capital del Vallès Oriental i els municipis de la conurbació, Canovelles, Les Franqueses i la Roca del Vallès.
11: Una mirada fresca, nova, inquieta, la dels infants i la dels nostres joves. Per tant, gràcies.
10: Granollers ha passat el relleu a Montevideo, la capital d'Uruguai, per organitzar el 19è Congrés Internacional de Ciutats Educadores l'any 2028.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial.
4: El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn.
0: Paral·lelament a les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. De fet, la denúncia va molt més enllà perquè assegura que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
12: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
13: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
12: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen el partit.
4: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots. Serien 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria el 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era del 12,8%. El PP, doncs, retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%. Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%. Esquerra baixa el 2,6% i Junts es manté al 0,8%. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del registre de la UCO a la seu del PSOE pel cas de Leire Díaz.
0: A Catalunya, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal.
14: Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
15: A partir de dilluns fins als 40. Que té l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem perquè té èxit.
14: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
15: I anem millorant. Tenim 40 anys, podríem fer-ho fins als 50, sí, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, i no estem tancats a res.
14: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
0: I a Barcelona, el ple ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
4: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte a una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau econòmica, la inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen.
4: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com els aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril, fins al 2,9% interanual.
0: Catalunya registra un rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig a Vinebre, així ho ha detallat el Meteocat.
4: La dada supera els 38 graus i mig d'aquest dijous que es van notificar a la mateixa estació. Durant aquest divendres les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 graus i mig a territoris com Ascó, el Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest passat dijous els termòmetres van registrar temperatures màximes de 31 en les 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot a les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: I 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
16: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls de les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. En parlava Josep Ramon Mut, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
17: Tenim aquesta obligació de tractar-lo com un espai natural que és. Però en segon terme és justament el tema de la salut. Al final, les platges són un espai d'ús cada vegada més extensiu, amb, i penseu, i això és molt important, amb cada vegada menys sorra.
16: La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
0: I estem ara en condicions de tornar cap al Departament d'Educació perquè sembla que la reunió entre sindicats i la consellera, Esther Niubó, ja hauria acabat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Hem de dir que no, la reunió no ha acabat. Ha semblat perquè des de la CGT han decidit baixar del carro, perquè com estan en la reunió consideren que no va en la seva línia, que a la consellera d'Educació realment no els està escoltant i en paraules de la portaveu ha dit que demanen la dimissió d'Esther Niubó i que alhora consideren que la consellera està segrestada per Comissions Obreres i per UGT, que recordem que és amb qui el Departament d'Educació ja va firmar un pacte al mes de març. Tenim precisament un tall de la CGT, anem a escoltar.
0: Doncs era la nostra companya, Clàudia Brunsó, des del Departament d'Educació, que ens explicava que el sindicat CGT s'ha aixecat de la taula de negociacions. Semblava doncs, que en un inici les converses havien acabat, però finalment no ha estat així. És el propi sindicat CGT que, com dèiem, s'ha aixecat de la taula de negociacions. No hem pogut escoltar aquesta valoració del sindicat. La reunió, en qualsevol cas, continua amb la resta de sindicats. Estarem pendents de saber doncs, l'última hora sobre aquest conflicte del Departament d'Educació.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí. Natura i mística mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro.
18: Miró i Gaudí, Natura i mística presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
19: En les línies curves, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas
20: históricas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
18: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça és a l'espera de fer oficial la incorporació d'Anthony Gordon com a nou jugador del club. El davanter anglès de 25 anys havia de ser presentat al migdia, però uns problemes burocràtics endarrereixen l'acte de benvinguda al davanter anglès, que signarà fins al 2031. De fet, ja ha arribat a les oficines del Barça, un club que pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. A la primera federació, al centre d'esport Sabadell, disputa a les 9 d'aquí una hora el partit d'anada de la semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del filial del Real Madrid. Sergi Parc, Ràdio Sabadell.
3: El play-off ja és aquí. Objectiu: que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal, que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
4: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
3: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
2: I tenim en joc l'última jornada de la fase regular de l'ACB, tram final del Baxi Manresa, Real Madrid al Nou Congost. Jordi Givert, Ràdio Sallent, com va el partit?
5: Bona tarda, doncs el partit està molt calent aquí al Nou Congost. Sergi Escariola, entrenador del Real Madrid, ha estat expulsat per dues tècniques després de protestar de forma reiterada durant bona part de l'enfrontament. Ubal i Reyes són els jugadors més destacats del Baxi Manresa, que està fent un gran joc col·lectiu. Ara, quan queden 2 minuts i mig de partit, el Manresa guanya per només 3 punts, 88-85 al marcador, i seria una victòria històrica perquè des de l'any 1998 que el Real Madrid no perd aquí al Nou Congost.
2: Gràcies, Jordi. Emoció en aquesta victòria del Baxi Manresa contra el Real Madrid a 8:45. Bàsquet Girona, 6 de Joventut, UCAM, Hajo Post Lleida i Morabanc Andorra, Barça. En hoquei, avui comença la semifinal del play-off al títol de l'hoquei Lliga Masculina a 8:45. Liceu Calafell, demà a 16:45. Arrenca l'altra eliminatòria de semifinals al Palau amb un Barça i Igualada. En futbol sala aquest vespre, el Barça rep el Valdepeñas a les 9, en el primer partit dels quarts de final del play-off. El títol a la primera divisió, un partit especial per Sergio Lozano, que rebrà un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Som pendents de la reunió entre els representants sindicals i la consellera d'Educació al Palauet, annex al departament, per desencallar el conflicte. Aquesta és la 8a reunió. El principal escull d'aquesta tarda és la clàusula de garantia salarial. La CGT ha deixat la mesa perquè considera que no es donen les condicions per seguir negociant i ha demanat la dimissió de la consellera. Escoltem Laura Gené, secretària general de CGT.
3: Amb qui estem negociant i amb qui hem de negociar és amb l'administració pública i no amb altres sindicats, i per tant ara mateix ja no es tracta d'un lema. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
2: Representants sindicals han reprès les protestes al carrer aquesta tarda i han tallat la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. I encara relacionat amb el tema educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants de les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades, i si l'aparell detecta radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i tots s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que també es farà a Galícia, Múrcia i a 5 comunitats autònomes més. I la policia local de Calella ha intervingut aquesta passada matinada per una agressió entre assistents a la festa privada relacionada amb el festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebra en una finca privada a Santa Susana. El festival també té impacte a Calella perquè aquests dies s'hi allotgen part dels participants. Fons municipals confirmen que van rebre l'avís cap a 1:45 de la matinada i que finalment la persona que va ser agredida no ha posat denúncia. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor de PSC Junts i l'abstenció del PP. Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 18, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura, pedicura, botigues de complements de mòbils i la venda també de productes canàbics, entre d'altres. Barcelona en Comú i Esquerra s'hi oposen perquè diuen que genera dependència del turisme. I aquest vespre a Torelló dona el tret de sortir del Festus, al Festival d'Arts al Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren el punt de partida en el món casteller.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La CGT, la Intersindical i COS s'han aixecat a la negociació amb el Departament d'Educació. Han considerat que no s'estaven acceptant els seus mínims. La resta de sindicats continuen negociant. El sindicat CGT reclama que tant el complement específic com el de nova creació estiguin lligats a la clàusula de garantia salarial, que hi hagi una baixada de ratios a primària el 2027-2028, una data sobre l'estudi per la internalització de les vetlladores i que s'estableixi un calendari per als punts de l'acord del març que estaven pendents. Escoltem Laura Jané, secretària general de CGT, i Laia Fons, delegada d'Intersindical.
3: Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
4: Lamentem moltíssim que hagi sigut impossible que aquest acord reculli qualsevol aspecte que tingui a veure amb la immersió lingüística i amb la vehicularitat del català a les aules. Lamentem també que hagi sigut impossible poder recollir d'alguna manera més concreta una baixada de ràtios.
2: I la consellera de Territori, Sílvia Benet, ha presentat avui el projecte per la construcció del nou enllaç de l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la C26 en el marc de la millora de l'eix pirinenc per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt. L'actuació s'emmarca dins de la gestió per la millora d'aquest eix i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i optimitzar la connectivitat. I el PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del CIS, un estudi fet al maig i que és previ, això sí, als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. La ciutat de Tàrrega presentarà la segona convocatòria del programa d'urbanisme comercial estratègic impulsat per la Generalitat amb l'objectiu de revitalitzar els eixos comercials i reforçar el teixit comercial en el nucli històric. Tàrrega podrà desenvolupar, si ho aconsegueix, una diagnosi de la situació comercial i aconseguir fins a 80.000 euros per al municipi per tirar-ho endavant. I avui arrenca la 7a edició de Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor de Sant Cugat, centrada en la poètica de la imatge. L'edició d'enguany compta amb 12 exposicions. Els plats forts són exposicions d'Aleix Pladamunt i Ferran Freixa.

0: Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La CGT, la Intersindical i la COS, la Coordinadora Obrera Sindical, s'han aixecat a la negociació amb el Departament d'Educació en considerar que no s'estaven acceptant els seus mínims. La resta de sindicats, els majoritaris, continuen negociant en la reunió d'avui, que és la vuitena per desencallar el conflicte. El sindicat CGT reclama que tant el complement específic com el de nova creació estiguessin lligats a la clàusula de garantia salarial, que hi hagi una baixada de ràtios a primària i una data sobre l'estudi d'internalització de les vetlladores, a més que s'estableixi un calendari per als punts de l'acord que van quedar al març pendents. Laura Jané és secretària general de CGT i ha demanat la dimissió de la consellera.
3: Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
2: Per la seva banda, Laia Fons, delegada de la Intersindical, ha lamentat que hagi estat impossible avançar en cap aspecte que tingui a veure amb el català o la immersió.
4: Lamentem moltíssim que hagi sigut impossible que aquest acord reculli qualsevol aspecte que tingui a veure amb la immersió lingüística i amb la vehicularitat del català a les aules. Lamentem també que hagi sigut impossible poder recollir d'alguna manera més concreta una baixada de ràtios.
2: Més temes, els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu extraordinari a l'Hospitalet davant les alarmants dades delinqüencials que continuen a l'alça malgrat la pressió que s'està fent darrerament amb estratègies com els Campai contra la multireincidència. Els esforços es redoblen ara amb el Pla Bastió, una estratègia transversal i d'impacte diari que mobilitza agents d'una quinzena d'unitats per intentar revertir la corba amb especial atenció als robatoris violents. La principal dificultat, diuen els investigadors, és el gruix dels autors són joves, sense antecedents i es mouen de pressa amb patinets per cometre els robatoris. I Catalunya ha trencat avui el rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig que s'han registrat a Vinebre, segons el Meteocat. La dada supera els 38 i mig d'ahir que es va notificar en aquesta estació. Durant el dia d'avui, les temperatures s'han enfilat a 37 graus i mig a Ascó, al Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest dijous els termòmetres van registrar temperatures de 30 superiors a 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. Sembla que per demà afluixa.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is

campana las seves capillas. Señor Soler, siga de rodillas.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la...

0: tota la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, Port Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.